0: Radio Arrels, a Vivès, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Finestret, 95.

0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: Ah!

0: Radio Arels, a Elna, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Marquixanes, 95.5.
3: Lleu.

el cel com un lauset entre l'humati i l'ocell. Vieu-ho.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Millars, 95.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Una massa d'aire fred es presenta des de l'oest, com també una massa nuvolosa amb presència encara avui de vents de mar. Si al matí tenim encara clarianes a la plana del Rosselló, l'Albera i la Costa Vermella, a la tarda l'inestabilitat guanya terreny i tot el territori és cobert, amb molta probabilitat de ruixats tempestuosos, especialment al capvespre i al vespre. Al mes de maig plou de raig a raig. La temperatura no puja gaire de moment, a la falda nord del Canigó fa fresca. 16 de màxima a la Torre de Carol, 14 a Eina, 16 a Fontpedrosa, 13 a Saora, 18 a Finestret, Tui, Vingrau, 19 a Sant Cebrià, Cervera i Morellàs, 17 a Prats de Molló, avui Sant Silvà i Santa Mònica.
4: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.
5: L'estiu, 100% en català.
6: A Ràdio Arrels.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Al teteo.

de sol. No sé per què sospira quan seu al meu costat. No sé pas per què mira

cap de cap vespre d'haver desmarcat, vaig trobar una lota que em té cap girat. Li vaig dir, estic tan enamorat que per tu faria sollastre esbrancat. Fent mitja rialla se gira i digué, no m'aplau fer quadres al mig del carrer. Llavors tira, tira, seguir caminant. Jo que ens sopegava, ella ni es girà. En

correguda la vaig encalçar, d'una rigolada la vaig agafar. Mira que estàs maca, li vaig haver de dir, mentre m'esforçava a quedar ben fi. Ella me mirava mig de cua d'ull, va fer dos badalls i em va dir te vull. Sabeu lo que era que m'havia agradat? Un cotxe d'Amèrica que li vaig mostrar.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Els jugadors d'Scrabble ho saben. El joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis i totes les formes de verbs, fins tot conjugats. Més, s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una inicial en majúscula i que designen una persona famosa o un lloc destacat com una vila o un país o una marca comercial. Espieu si és estrany. Podreu pas jugar Sílvia ni Brígida, perquè no són al diccionari. Més s'acceptaran Sara, Rosa i Maria. És perquè són pas fora que noms de dones. Sara és el nom d'un pastís, un pastís cobert d'ametlles ratllades que un pastisser va inventar en honor a la Sara Bernard, l'actriu francesa. Rosa, evidentment, és el nom d'una flor i Maria, figureu-vos, és una marca que ha entrat al diccionari, la marca de les galetes Maria. Aquestes galetes que se mengen per espertinar amb un beire de llet. Sara, Rosa i Maria són al diccionari.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
8: Bon dia, som dilluns 4 de maig i us informa Paula Escudero. L'Associació per l'Ensenyament del Català estudia com ensenyar el català a totes les escoles de Catalunya Nord amb l'objectiu d'aconseguir-ho en la propera dècada. Alà Bailac, president de la PLEC.
9: No és pas cap cosa utòpica ni extraordinària. Als ACE tothom fa ensenyament d'alemany, a Còrsega tothom fa ensenyament de cors. Per tant, encaixa amb unes possibilitats que té l'educació pública, l'educació nacional, de proposar l'ensenyament de la llengua de la regió a tots els alumnes, perquè evidentment és vist com un benefici i com un atut per desenvolupar la pròpia carrera, la pròpia activitat professional o simplement les activitats laborals a la regió on corresponen aquestes llengües. Doncs és perfectament realista, podríem dir, de considerar que l'ensenyament del català té vocació a poder arribar a tothom aquí a Catalunya Nord.
8: Alà Bailac, president de la PLEC, que entrevistem avui a Ràdio Arrels. Una disminució de l'ús de productes cosmètics pot disminuir de manera ràpida l'exposició als pertorbadors endocrins. Això revela un estudi de l'Inserm de Grenoble que ha estudiat el cas d'un centenar de dones que van deixar de maquillar-se i perfumar-se durant 5 dies. Els resultats mostren una baixada significativa de diverses molècules associades a riscos per la salut, entre les quals els pertorbadors endocrins. L'estudi destaca especialment la reducció de prop d'un 40% del bisfenol A, una dada que els investigadors qualifiquen d'excepcional i inesperada, ja que aquesta substància està prohibida dins dels cosmètics. Segons els experts, aquesta troballa demostra que petits canvis en els hàbits quotidians poden tenir un impacte immediat en l'exposició als contaminants químics. A Catalunya Nord s'ha registrat un cas de sospites de violència sexual en l'àmbit dels centres de lleure educatius, segons el col·lectiu SOS Periscolaire. L'entitat alerta que aquest tipus de situacions no són casos aïllats i poden produir-se arreu del territori. El col·lectiu ha posat en marxa un mapa interactiu per recollir denúncies de negligències i violències, tot i que adverteix que les dades no són exhaustives i que hi podria haver moltes més víctimes. L'associació alerta que una part important dels serveis de lleure no estan prou regulats, especialment en petits municipis. Davant d'aquesta situació, reclamen més control, formació i una regulació més estricta per garantir la protecció dels menors. A Narbona, el complex industrial Organo Malvesi ha reprès la seva activitat després de mesos aturat. Cal recordar que aquesta instal·lació és una de les més grans del món en el refinatge d'urani i que, al llarg dels anys, ha sigut el centre de controvèrsies per episodis de contaminació i qüestions de seguretat laboral. La producció es va interrompre a finals de gener a causa de les tempestes que van afectar les instal·lacions. Segons l'empresa, durant aquest període s'ha garantit en tot moment la seguretat del recinte i no s'ha detectat cap risc sanitari. Ara, amb les noves mesures tècniques, la fàbrica reprèn progressivament la seva activitat. Tot i això, els possibles riscos ambientals i sanitaris d'aquesta activitat segueixen sent una preocupació pels habitants del territori. Divendres ha entrat en vigor l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur, sense un vot previ sobre el fons per part del Parlament Europeu. L'acord, que vol eliminar fins al 90% dels aranzels entre Europa i països com l'Argentina, el Brasil, el Paraguai o l'Uruguai, facilitant la importació de productes com ara la carn bovina o encara soja, vinculats a models de producció intensiva amb un impacte negatiu sobre el medi ambient. Malgrat les crítiques, la Comissió Europea defensa que l'acord reforçarà el comerç internacional, mentre el debat polític i social continua obert arreu del continent. I tot seguit us deixem amb la previsió del temps.
1: Bon dia. Una massa d'aire fred es presenta des de l'oest, com també una massa nubulosa amb presència encara avui de vents de mar. Si al matí tenim encara clarianes a la plana del Rosselló, l'Albera i la Costa Vermella, a la tarda l'inestabilitat guanya terreny i tot el territori és cobert, amb molta probabilitat de ruixats tempestuosos, especialment al capvespre i al vespre. Al mes de maig plou de raig a raig. La temperatura no puja gaire de moment, a la falda nord del Canigó fa fresca. 16 de màxima a la Torre de Carol, 14 a Eina, 16 a Fontpedrosa, 13 a Saora, 18 a Finestret, Tui, Vingrau, 19 a Sant Cebrià, Cervera i Morellàs, 17 a Prats de Molló, avui Sant Silvà i Santa Mònica.
4: Ràdio Arrels, a Tercera, 95.
7: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
6: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
10: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
11: L'Associació per l'Ensenyament del Català va estar al Parlament de Catalunya ara fa uns quants dies a la Comissió de Política Lingüística, on va explicar diverses coses i també reclamar doncs, més presència del català a l'educació a Catalunya Nord. Tenim ara amb nosaltres el president de la PLEC, l'Ala Bailac. Bon dia.
9: Bon dia.
11: Com he dit, veu estar en aquesta comissió del Parlament i potser un dels titulars que hi veu deixar era que el vostre objectiu ara és estudiar com fer extensiu el català a tots els alumnes de Catalunya Nord. A la Bailac, això com es fa?
9: Això es fa identificant les necessitats, es fa sol·licitant el suport de dels diferents actors que poden intervenir en l'ensenyament del català i en català, i proposar que institucions i estructures, diguem, implicades en educació hi posin mitjans, no? Financers, de recursos humans, de professors, per mort de fer extensiva l'oferta de i en català a totes les escoles perquè en puguin beneficiar tots els alumnes de Catalunya Nord. I concretament, per això havíem proposat, en fi, havíem respost a una invitació de la Comissió de Política Lingüística del Parlament de Catalunya, que ens havia demanat de venir a exposar com ho veiem i quines eren les perspectives per desenvolupar l'ensenyament del català a Catalunya Nord, en la mesura que des d'aquest any passat la Generalitat de Catalunya, a través precisament de la Conselleria de Política Lingüística, ha reprès el suport financer a l'APLEC, i per tant això ens obre perspectives, diguem, possibilitats de desenvolupament de tant de l'iniciació com d'altres activitats que porta l'APLEC.
11: Clar, evidentment, sempre va bé que arribin com aquests diners que venen en aquest cas de la Generalitat, però parlaves de diversos actors per fer extensiu aquest ensenyament del català arreu de Catalunya Nord, i clar, estem en un context en el qual sobretot el sector públic de l'estat francès s'està parlant d'austeritat i de possibles retallades. Quina resposta tenen els actors del nord, diguem, amb les vostres propostes?
9: Bé, hi ha diferents tipus d'actors que intervenen i que són determinants per desenvolupar l'ensenyament de i en català. Uns són actors administracions locals, podríem dir, i en aquest cas, efectivament, hi ha una, com podríem dir, un context d'estalvis i de reducció de mitjans financers, tant de Consell Departamental com de Consell Regional, com segons com ajuntaments. I per tant això pot voler dir una limitació dels incentius de les administracions locals per desenvolupar, pagar, diguem, mestres itinerants com són els de l'APLEC per fer iniciació a les escoles, però un dels actors clau, podríem dir, de l'ensenyament de i en català també és l'educació nacional. I en aquest cas no s'hi val massa a dir que hi ha un context d'estalvis i de dificultats financeres, perquè de posar mestres bilingües davant de la mainada, davant dels alumnes, o posar mestres monolingües costa el mateix. És a dir, que aquí no és tant una qüestió de mitjans financers com de voluntat política de posar en plaça les persones competents per mort d'ensenyar el català i en català a les escoles de Catalunya Nord. I això passa per una, no sé si dir conscientització, un efecte d'entrenament, de convenciment de l'educació, de l'administració educativa, de fer més i de desenvolupar plans, de planificar, vaja, el desenvolupament i el creixement de les escoles on hi ha, d'una banda, el que nosaltres preveiem a l'APLEC i que també són els plans i els objectius de l'Oficina Pública de la Llengua, una extensió de l'oferta de classes bilingües o immersives, també podria ser, i d'altra banda, el que hi havia dins els plans de l'oficina pública també i que des de fa anys defensem a l'APLEC, és de generalitzar l'ensenyament d'iniciació al català, almenys aquesta modalitat, per a tots els alumnes, els nins i nines de Catalunya Nord, de les escoles, perquè això vol dir garantir l'igualtat davant d'aquest benefici que consisteix de saber manejar i expressar-se en català en el context nostre d'una regió, un espai català transfronterer.
11: Clar, el que passa és que perquè guanyi presència el català en els centres educatius, sigui amb el nivell que sigui, ara ho comentaves a la Bailac, es necessiten, el que deies, professorat format bilingüe.
9: Sí.
11: Hi ha actualment prous professors com per realment plantejar una generalització del català a totes les escoles de Catalunya Nord?
9: Encara no. Per això estem reflexionant i pensant en plans que puguin permetre d'arribar a tots els alumnes. Això passa per, evidentment, momentàniament, en tot cas, uns mitjans econòmics més importants per contractar més estudiants, més mestres itinerants per anar a les escoles on no hi ha personal competent, i d'altra banda passa per posar més places de mestres bilingües als concursos de reclutament del professorat. Però igualment això implica de formar més estudiants a l'universitat. I això, evidentment, va en el sentit d'estendre, de proposar o de consolidar els estudis de català a la Universitat de Perpinyà, cosa que és un tema en debat actualment. I el darrer element, diguem, d'aquesta política d'extensió dels ensenyants competents és de formació contínua dels mestres titulars actualment i que es volen iniciar o perfeccionar o formar per practicar o posar en plaça ensenyament de català o en català a la seva classe. I això

0: com a titulars de l'educació. Gràcies encara un cop als mitjans i a la política de l'Oficina Pública de la Llengua. Per tant, si tots aquests mitjans se posen en plaça, són complementaris i vol dir que no és pas desraonable de preveure que amb un horitzó de 5 anys, entre 5 i 10 anys, el català arribi a tots els alumnes de Catalunya Nord.
1: Fa uns mesos vam estar parlant d'una enquesta que va fer l'IFOP, encarregada per Regions i Pobles Solidaris, que deia moltes coses, però una d'elles era que hi havia un suport bastant o molt majoritari de la població de Catalunya Nord a l'ensenyament del català. Aquestes dades us han fet canviar una mica la percepció, l'estratègia o alguna cosa, o simplement confirmaven una cosa que ja sabíeu?
0: Aquestes dades han confirmat d'una banda el que deia uns quants anys abans l'enquesta sociolingüística general de Catalunya Nord, és a dir, que hi havia un 76% de la població favorable a l'ensenyament bilingüe i un 80-81% favorable a l'ensenyament opcional del català. És a dir, és una opinió, vull dir, generalitzada, més que majoritària, vaja, de gent que veu amb bons ulls que l'ensenyament del català, com a mínim, se proposi a tot arreu i a tothom. I, per tant, això és, després això encaixa amb l'idea que tenim a l'aplec de proposar i de treballar l'extensió de l'ensenyament del català i en català a tot arreu i per tothom. Des de fa anys ho veiem d'aquesta manera, però això ens ha, actualment ens convenç d'intentar d'organitzar-nos millor i per això són benvinguts els suports econòmics institucionals que ens venen a fer possible amb més mitjans de fer més coses, de difondre més informació, d'organitzar més connexió i xarxa de pares d'alumnes. Per exemple, acabem de posar en plaça al si de l'aplec tot aquest any que ha començat, aquí 25-26, una missió, una estructura, una comissió de mares i pares d'alumnes, amb el qual mirem de contactar i de difondre més informació a prop de les famílies sobre les possibilitats de demanar, vaja, ensenyament de bilingüe, per exemple, i acabem de tancar una distribució d'informació sobre la possibilitat de fer català al liceu a tots els alumnes de classes de tercera del col·legi, que representa 6.000 alumnes, i estem distribuint ara la mateixa informació per poder començar ensenyament de català al col·legi a prop de tots els alumnes de finals de primari de totes les escoles de Catalunya Nord, que representa uns 6 o 7.000 alumnes més. És a dir, l'idea és de generalitzar i sistematitzar la informació i el fet de incentivar, d'encoratjar les famílies a fer més pressió perquè totes les escoles puguin oferir ensenyament en català a la mainada. Per altra banda, és pas cap cosa utòpica ni extraordinària. Als Àsia tothom fa ensenyament d'alemany, a Còrsega tothom fa ensenyament de cors. Per tant, encaixa amb unes possibilitats que té l'educació pública, l'educació nacional, de proposar l'ensenyament de la llengua de la regió a tots els alumnes, perquè evidentment és vist com un benefici i com un atut per desenvolupar la pròpia carrera, la pròpia activitat professional o simplement les activitats laborals a la regió on corresponen aquestes llengües. Doncs és perfectament realista, podríem dir, de considerar que l'ensenyament del català té vocació a poder arribar a tothom aquí a Catalunya Nord.
1: Alà Bailac, president de l'Associació

0: Radio Arrels, a Salelles, 95.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 4 de maig del 2014 es publica el disc Nòmades de Guillem Roma. Aquest músic, compositor i realitzador de videoclips va néixer a Manlleu el 9 de juliol del 1984. Amb només 6 anys, el petit Guillem va començar a aprendre a tocar el piano, més endavant també el saxo i la guitarra. Va marxar a Cuba per estudiar cinema, allà es va impregnar d'una altra tècnica musical que l'influenciarà. També podem destacar la forta presència de la música electrònica en els temes de Guillem Roma. Per la part de realització, a més dels seus propis videoclips, també ha col·laborat amb artistes com Blaumut, Gem Moumet, Bet o encara Jessamy. Escoltem ara la cançó El teu llit del disc Nòmades.

0: Fins aquí el teu llit de Guillem Roma.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda,
2: Ràdio Arrels.
3: Era més bonic el meu país.
4: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. El diumenge 20 de juny del 1999 es va ballar aquesta sardana, és la sardana Festeig, de Ricard Viladesau, a centenars de llocs diferents d'arreu del món. Va ser una idea de l'obra del Ballet Popular que va proposar fer la sardana que envolta el món. Es volia aconseguir que l'UNESCO declarés la sardana Patrimoni de la Humanitat. En aquell moment hi havia un català com a director general de l'UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que va gravar un missatge sobre els valors estètics i simbòlics de la sardana. A Catalunya Nord també es va ballar, evidentment. Mesos abans parlàvem de la preparació de l'acte amb Roger Rull, membre de la Federació Sardanista del Rosselló.
5: Serà difícil d'envoltar el món, però direm que és una sardana que es ballarà a pertot arreu del món. I ja es tenen moltes inscripcions que venen d'Holanda, d'Austràlia, de Guatemala, de Cuba, d'Honduras, no puc dir tota la llista perquè és molt llarga, i també d'Andorra i també de Catalunya. Doncs caldrà que aquell dia, el 20 de juny, a migdia, en punt, tots els sardanistes del món ballin aquesta sardana que va composar no fa temps el mestre Ricard Viladesau i que s'intitula Festeig. És una sardana airosa, al mateix temps solemne i plena de força i de tendresa.
4: Bé, ens heu dit, senyor Rull, que hi ha molta gent que s'ha inscrit per fer la sardana que envoltarà el món el dia 20 de juny, de molts països d'arreu del món. Què són, catalans exiliats o són gent del país mateix que s'interessen també per la sardana?
5: Sí, si em permeteu un petit anècdota. Com vam anar a posar la pedra al mur d'en Pep Ventura a Montserrat, amb la gent de Prats de Molló, i mentre el regretat Leopold Colomé estava posant l'escut de Prats de Molló allí en aquella pedra, al mur Pep Ventura, hi havia gent al costat nostre que posaven també un escut amb la martellina, feien el forat per posar l'escut, i jo vaig dir: i d'on sou vosaltres? I em van respondre: de Melbourne. I jo: home, és que Melbourne és Austràlia. Som els catalans d'Austràlia.
4: Doncs
5: de catalans n'hi ha per tot arreu. Sí. De casals catalans n'hi ha a per tot arreu. I ells, que van rebre la informació ja més d'un mes, ja han respost i s'han inscrit.
4: Sí.
5: A Perpinyà, totes les entitats sardanistes s'han agrupat per ho fer junts. Si tots els homes, i les dones, clar, del món, sabien ballar la sardana, jo estic segur que el món seria diferent del que és ara. No es passarien tantes coses greus com se passen a pertot arreu del món, i alguns diuen: oh, diguent això, sou utopistes. Potser som utopistes o idealistes, però un home sense ideal és que és encara un home.
4: Febrer 1999, Roger Rull, de la Federació Sardanista del Rosselló, parlava a Ràdio Arrels de la preparació de l'acte de la sardana que envolta el món, que es va ballar a centenars de llocs diferents d'arreu del món el diumenge 20 de juny del 1999. Es volia que l'UNESCO declarés la sardana Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Encara ara la sardana és candidata a aquesta menció. Ja ho són, per exemple, els castells, la Patum de Berga o les Falles de València, entre altres manifestacions culturals dels països catalans.
2: Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Una massa d'aire fred es presenta des de l'oest, com també una massa nuvolosa amb presència encara avui de vents de mar. Si al matí tenim encara clarianes a la plana del Rosselló, l'Albera i la Costa Vermella, a la tarda l'inestabilitat guanya terreny i tot el territori és cobert, amb molta probabilitat de ruixats tempestuosos, especialment al capvespre i al vespre. Al mes de maig plou de raig a raig. La temperatura no puja gaire de moment, a la falda nord del Canigó fa fresca. 16 de màxima a la Torre de Carol, 14 a Eina, 16 a Fontpedrosa, 13 a Saora, 18 a Finestret, Tui, Vingrau, 19 a Sant Cebrià, Cervera i Morellàs, 17 a Pras de Molló, avui Sant Silvà i Santa Mònica.
2: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
4: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
7: Viatjant per les llengües d'Europa, avui ens aturem a una illa del Mediterrani amb molta relació amb Catalunya i un idioma molt semblant en català. Miquel Martínez Vila, bon dia.
8: Bon dia, Paula. Sí, ens trobem a una illa amb platges cristal·lines i una història en molts moments lligada a Catalunya. Som a l'illa de Sardenya, on es parla una de les llengües més properes al català, que és el sard. Sardenya és una illa al sud de Còrsega, sota la jurisdicció de l'estat italià, i és la segona illa més gran del Mediterrani, amb una superfície de 23.000 quilòmetres quadrats, que és més o menys la mateixa mida que tenia l'antiga regió del Llenguadoc-Rosselló. A l'illa hi viu poc més d'un milió i mig de persones i s'hi parlen diverses llengües. El sard és la llengua pròpia de la major part de l'illa, mentre que al nord hi trobem el galorès i el sassarès, dues varietats de transició cap al cors, i a l'Alguer, en aquest vilatge, s'hi parla el català. A més, a les illes de San Pietro i San Antioco es parla el dialecte tabarquí del Ligur. Totes aquestes llengües conviuen amb l'italià, que és la llengua oficial de la zona.
7: Lingüísticament es considera que el sard és una de les llengües més properes al llatí i que se l'ha arribat a anomenar la més conservadora de les neollatines.
8: Aquest mite hi va contribuir el poeta Dante, que una de les seves obres els critica obertament dient que aquella gent encara no tenien una llengua, sinó que continuaven fent servir el llatí. Tot i això, les investigacions més recents semblen minimitzar aquesta idea, que potser s'ha sobredimensionat una mica. En tot cas, sigui una còpia del llatí, el que sí que podem afirmar és que el sard té una relació molt estreta amb el català, amb molts catalanismes que encara es fan servir avui en dia, com sabates, mocadore, calaixo, anxova... Sentirem ara un fragment d'un programa de ràdio en sard, que es tracta d'un fragment informatiu de ràdio Supersound de l'octubre del 2024.
9: Susindic un nou de Nugaro Emiliano Fenu ha ricomunicato a sa Camera dei Deputati su che era l'assai su posto su povigai su de primo cittadino de Nugaro a pigai su posto de Emiliano Fenu in Roma ara essi Mario Perantoni chi vi era stato deputato già de su 2018 a su 2022.
7: La història de l'illa de Sardenya és molt, molt antiga.
8: Sí, a l'illa de Sardenya hi ha població des del segon mil·lenni abans de Crist i la seva situació central a la Mediterrània occidental l'ha convertit en un espai per on han passat molts pobles, com els fenicis, els cartaginesos, els romans... Aquests últims van estar-s'hi gairebé 7 segles, malgrat que la dominació romana es va centrar molt en la costa, mentre que les muntanyes centrals era més nominal que efectiva. Després del domini romà encara passarien per aquesta illa els gots i seria dominada també pels bizantins. L'illa a més estaria sota legislació catalana des del segle XIII fins al segle XVIII, amb una estricta organització feudal i amb molta presència catalana a l'illa, sobretot a l'Alguer, que és una vila que va ser repoblada per catalans i que per això encara té el català com a llengua pròpia. La Corona d'Aragó perdria aquest territori amb el Tractat d'Utrecht del 1713, per tant, més tard que quan perdria Catalunya Nord, i passaria a ser austríaca i posteriorment savoiarda. Amb la Casa de Savoia s'incorporaria a la formació d'Itàlia, de la qual forma part avui.
7: I quan més ha patit el sard ha estat a partir de les guerres mundials.
8: Sí, durant el període feixista, sobretot quan es va realitzar la campanya d'autarquia, es marginalitzarien les llengües que no eren la italiana. Les restriccions, tot i ser només formals, van arribar al punt que es canviarien els noms propis i de toponímia perquè sonessin més italians, semblant al que va fer la dictadura franquista a l'estat espanyol. En alguns d'aquests casos, a més, a l'hora de batejar pobles a la italiana, els feixistes van prioritzar el nom català per sobre del nom sard. Així, un vilatge al costat de Càller, que en sard es diu Paulí, seria oficialitzat com a Montserrato, pel nom que li havien donat els catalans en honor a la Moreneta i a la muntanya de Montserrat. Les polítiques d'assimilació van continuar després de la Segona Guerra Mundial i en diversos moments la llengua i la cultura sarda han estat mirats doncs, amb menyspreu i s'ha presentat el turisme i la unificació com l'única manera de desenvolupament per a aquesta illa. Els mitjans de comunicació i l'educació també han estat una eina de popularització d'aquesta eina italiana. Ara mateix hi ha una divisió important entre els que creuen que la protecció del sard ha arribat massa tard, dient que a més és una tasca massa difícil ara mateix, tot i que també hi ha un grup que diu que això encara es pot lluitar. Actualment la llengua perd parlants, però continua tenint presència en la vida a l'illa i especialment pel que fa a la música.
7: I quin lloc ens recomanes avui, Miquel?
8: Clar, si aneu a Cerdanya, evidentment el que heu de fer és anar a l'Alguer, que és el municipi de l'illa que és catalanoparlant i a més és una vila preciosa. També valen molt la pena les illes de Madalena i de Tabolara, però avui us vull parlar d'una zona on s'hi parli el sard i per tant he triat el golf d'Orosei, una part de la costa oriental de l'illa, amb unes cales ben boniques i on hi ha uns desnivells molt grans entre la muntanya i la costa, cosa que fa que siguin més feréstegues.
7: Gràcies, Miquel, i ens acomiadem sentint una cançó.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Sisena part. Josep Maria Figueres. Precedentment hem parlat del respecte i de les amistats del mestre Pau Casals amb les monarquies. No és contradictori amb la república?
1: Bona qüestió. La república és una esperança de millorament social. Aquesta paraula esperança ho reconeix. Apareix la paraula Audoda, el nom del vaixell rus que porta la revolució, Audoda, com a voluntat d'un nou món, d'un món millor, d'un món que porti la justícia. És el que li diu el pare de l'escriptor de Teresa Pàmies, el Josep Pàmies, amb un terratiner valer. Diu, ara el meu fill podrà estudiar. Volen l'ensenyament, però és que també volen l'alimentació. I Marcel Domingo, ministre de la República, farà la inauguració d'una escola cada dia, que es diu aviat, cada dia. Per tant, l'ensenyament serà consubstancial amb la República per promoure de facto la igualtat.
2: Ell era republicà.
0: Es tracta d'una entrevista a Marta Casals Istomin, viuda de Pau Casals, a una emissió de TV3.
2: Tenia simpaties per la república, per la democràcia i perquè permetia que l'obra cultural, que moltes coses poguessin millorar i el nivell de vida de moltes persones, això era l'esperança, naturalment. Però inclús això no va disminuir el seu efecte per a la família real.
1: La república, per tant, es veu com un element d'igualtat. Tindrà els seus errors, les seves precipitacions, però la república no fracassa per ella, sinó que fracassa perquè uns militars es rebel·len i com va fer Pinochet amb Allende. Per tant, no guanyen eleccions, doncs ho farem amb la punta del fusell. I s'acaba l'abdomà, és a dir, la dictadura. La població en aquell moment era majoritàriament republicana, almenys a Catalunya, absolutament. I les eleccions es guanyen el 31 amb una proporció de majoria absoluta. No unànime, la Lliga té força, evidentment, i serà un 60-40 o 70-30, però ciutats i el món urbà guanya i de forma absoluta la república. Casals participa d'aquest sentiment majoritari del poble català de la república per la igualtat i per la justícia, que són els seus valors, i per la llibertat. Ell es deixa retratar votant amb una urna al Vendrell. Aquesta imatge, per tant, hi és. Però és que participarà en la república primer en el concert que es farà de celebració l'any 31, en el qual doncs, es voldran fer les festes. I aleshores aquestes festes de la república, qui més millor que Casals per poder actuar. El 32 faran un homenatge, després de la duríssima campanya per l'Estatut retallat, amb una campanya de premsa hostil terrible, faran un gran festival també i Casals allà hi serà. Serà un homenatge al president de la república que vindrà, etc etc. Però l'any 32 trobarem doncs aquest altre concert. I també encara n'hi haurà un altre, que és quan al començament, el 36, abans de l'esclat del conflicte, hi hagi un altre concert amb el congrés que farà l'Associació de Música, d'Estudis de Música, en la qual doncs Casals farà un concert, però també farà el Parlament. I aleshores en aquest Parlament diu unes frases ben boniques i ben representatives d'aquesta vinculació que ell tindrà amb la república. Per tant, ell fa el que sap fer, que és tocar. I tocar, doncs, quan hi ha l'enterrament d'un músic o l'homenatge d'un músic, sigui Rubí i Virgili o sigui Pompeu Fabra, poques paraules d'hi ha, diu, deixi'm anar a buscar el violoncel. Per tant, en el tercer congrés de la Societat Internacional de Musicologia, que tindrà lloc a Barcelona l'abril del 36, Casals farà el Parlament. El Parlament el podem veure gràcies a la revista musical catalana i també doncs, a les actes d'aquest congrés. Per tant, aquests concerts, el de l'any 31, el de l'any 32, el de l'any 36, són simplement un exponent d'aquesta vinculació. En aquest congrés internacional diu: a vosaltres, musicòlegs i estudiadors, és un congrés acadèmic, la meva veneració i reconeixement. Ens heu recreat la música dels segles i ens heu fet reviure la vida musical mil·lenària dels pobles civilitzats. Amb les vostres recerques ajudeu i faciliteu el nostre camí. Aquí expreso el meu desig que coneixement i inspiració estiguin cada cop més estretament units. Agraeix doncs, que hagin vingut especialistes d'arreu del món i Catalunya s'hi aboca. I hi ha concerts, hi ha actes, etc. S'aboca amb aquesta iniciativa. Però la defensa de la República, també durant la Guerra Civil, la farà amb tres grans concerts. Farà un concert pels ferits de guerra al setembre del 36, que serà aquest concert que es retrata i que es descriu tan bé, en el que els mutilats i els ferits estaven envenats, no podien aplaudir. I aleshores aixecaven les crosses. Es passa a recollir, diu Jaume Midevilles, o un dels organitzadors del Comitè de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Midevilles Navarra, diu, passaven a recollir, diu, i vaig veure un anell que sabia que era el de Casals. És a dir, que aquella generositat que deien, diu, més a més de fer el concert, no portava diners, diu, dona un anell. El segon gran concert el farà l'any 37, quan hi hagi el segon congrés d'escriptors antifeixistes que fa a Barcelona i al Palau de la Música, hi va companys, hi van autoritats, etc., es fa també aquest concert. El tercer, aquest l'organitza el govern central, fa dos programes en castellà a Barcelona, al Liceu, quan el govern de la República ve a Catalunya, a Barcelona, des de València, hi ha una acció de castellanització, tot ho fa en castellà, i el concert al Liceu, amb músics catalans, amb públic català, i ha de fer la propaganda en castellà. Si els anteriors, el del 36, dels fedits, el del 37, dels escriptors, i el 38, que serà un concert de suport pels infants, Casals hi anirà. Casals té una gran fleca pels infants. Pels infants, sempre que pot donar dada doncs, el que pugui pels infants. I la seva il·lusió que ha estat que un dia a l'any tots els infants del món toquessin a l'uníson una peça musical. Bé, doncs, en aquest últim concert es farà una crida, com amb l'anterior, per la República, demanant recursos per la República. No serà el que algun diari diu, Casals, ambaixador de la República, no arriba a dir això, no fa una acció de propaganda, però sí que ell, quan li pregunten, parla. I quan parla, no li agrada el del començament, com a poca gent li agrada el que van fer els gàngsters i molta gent de la FAI, que en diuen incontrolats, però que estaven ben controlats perquè tenien llistes de persecucions contra persones que l'únic delicte que tenien era haver estalviat la seva vida i tenir uns camps o anar a missa. Per tant, això va fer molt de mal i la imatge de França del govern espanyol encara potser ara avui perduda en aquest sentit. I Casals, per tant, doncs, amb les seves gires que fa, va des d'Egipte al Marroc i des de Buenos Aires fins a on pot tocar, a Anglaterra, etc. I les seves intervencions, quan li pregunten, contesten. Els concerts no fa mítings, però si li pregunten als periodistes abans o després i li pregunten, ell parla, i parla clarament. La gran acció serà posterior, a partir del 39 es pensen que hi hagi aquesta acció de que treguin els dictadors com Franco i aleshores doncs, en veu de que no arribarà a publicar articles que escriu ell com el del New Chronic o cartes que enviarà i d'aquí la seva gran relació amb en Kennedy com l'havia tingut també doncs, amb en Truman que els envia cartes en el que no parla només de la pau amb la qüestió de l'amenaça nuclear tan angoixosa en aquest moment sinó per l'acció de que vol que impedi la justícia, vol que impedi el que sigui una societat més justa. Per tant, pau, però no una pau basada en l'autoritat, i el silenci d'aquell, diguem-ne, ordre, sinó basada en el respecte de la justícia. Aquest és l'ideal de Casals. I per això es manté en una república. Com hem dit abans, és agraït amb la monarquia, amb la reina Maria Cristina, que li dona la beca, amb els seus fills que havia jugat junts, etc. Li donen formació, li ensenyen llengües, etc. Ell havia après el francès a les estades a París, havia après també l'anglès, i per tant ens trobem amb un políglota que té una sòlida formació. Quan ell ha d'escriure i parlar, els seus parlaments són molt meditats, semblen espontanis, però són meditats. El parlament que fa a les Nacions Unides espontani, que no és llegit, ho diu tot i ho diu amb unes poques línies. Comença parlant de la mare i fa sortir Catalunya. I si cita Espanya és pel seu paper dèspota, diu Catalunya avui una província, província amb la concepció romana de territori dominat, avui una província d'Espanya.

Era la sisena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Ràdio Arrels Conflent.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Nogué.
2: 50 països estudien el camí cap a la sortida dels combustibles fòssils. Bon dia. La setmana passada, la ciutat portuària de Santa Marta, a Colòmbia, va acollir la primera conferència internacional dedicada explícitament a la planificació de la sortida dels combustibles fòssils de manera justa, ordenada i equitativa. Durant 3 dies s'han reunit diplomàtics, científics i activistes per imaginar un món sense petroli, sense gas i sense carbó. Tot contrastava amb l'atmosfera habitual de les COP. Cap negociació nocturna, cap porta tancada i cap compromís impossible arrencant els grans països emissors i productors de petroli i de gas, de totes formes, absents de la cita. Els Estats Units, la Xina, l'Índia i els països del Golf, efectivament, no hi eren. Els 56 estats convidats i Colòmbia van anunciar la creació d'un panel de científics dedicat a la sortida dels fòssils, al desenvolupament de fulls de ruta estatals per planificar la transició energètica i l'anàlisi dels obstacles financers, especialment el deute i les subvencions als combustibles fòssils. Tanmateix, les tensions no han estat absents. Alguns països africans, rics en gas i petroli, han afirmat que continuaran forant per finançar el seu desenvolupament, il·lustrant les friccions entre els imperatius climàtics i les necessitats dels països en vies de desenvolupament. A més, els textos adoptats a Santa Marta no tenen cap caràcter vinculant. Malgrat tot, aquests països portaran aquest missatge a les properes negociacions de la COP31 previst el novembre a Ankara, on el Brasil espera formalitzar la idea de fulls de ruta globals per sortir dels combustibles fòssils. La segona conferència tindrà lloc el 2027 a Tuvalu, l'arxipèlag del Pacífic que ja s'enfonsa sota les aigües del canvi climàtic.
3: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
4: Rosselló,
5: Vallespí,
4: Conflent,
5: Cerdanya,
4: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, som dilluns 4 de maig i us informa Paula Escudero. L'Associació per l'Ensenyament del Català estudia com ensenyar el català a totes les escoles de Catalunya Nord amb l'objectiu d'aconseguir-ho en la propera dècada. Alà Bailac, president de l'APLEC.
8: No és pas cap cosa utòpica ni extraordinària. A Alsàcia tothom fa ensenyament d'alemany, a Còrsega tothom fa ensenyament de cors. Per tant, encaixa amb unes possibilitats que té l'educació pública, educació nacional, de proposar l'ensenyament de la llengua de la regió a tots els alumnes perquè, evidentment, és vist com un benefici i com un atut per desenvolupar la pròpia carrera, la pròpia activitat professional o simplement les activitats laborals a la regió on corresponen aquestes llengües. Doncs és perfectament realista, podríem dir, de considerar que l'ensenyament del català té vocació a poder arribar a tothom aquí a Catalunya Nord.
7: Alà Bailac, president de l'APLEC, que entrevistem avui a Ràdio Arrels. Una disminució de l'ús de productes cosmètics pot disminuir de manera ràpida l'exposició als pertorbadors endocrins. Això revela un estudi de l'Inserm de Grenoble que ha estudiat el cas d'un centenar de dones que van deixar de maquillar-se i perfumar-se durant 5 dies. Els resultats mostren una baixada significativa de diverses molècules associades a riscos per la salut, entre les quals els pertorbadors endocrins. L'estudi destaca especialment la reducció de prop d'un 40% del bisfenol A, una dada que els investigadors qualifiquen d'excepcional i inesperada, ja que aquesta substància està prohibida dins dels cosmètics. Segons els experts, aquesta troballa demostra que petits canvis en els hàbits quotidians poden tenir un impacte immediat en l'exposició als contaminants químics. A Catalunya Nord s'ha registrat un cas de sospites de violència sexual en l'àmbit dels centres de lleure educatius, segons el col·lectiu SOS Periscolaire. L'entitat alerta que aquest tipus de situacions no són casos aïllats i poden produir-se arreu del territori. El col·lectiu ha posat en marxa un mapa interactiu per recollir denúncies de negligències i violències, tot i que adverteix que les dades no són exhaustives i que hi podria haver moltes més víctimes. L'associació alerta que una part important dels serveis de lleure no estan prou regulats, especialment en petits municipis. Davant d'aquesta situació, reclamen més control, formació i una regulació més estricta per garantir la protecció dels menors. A Narbona, el complex industrial Orano Malvésie ha reprès la seva activitat després de mesos aturat. Cal recordar que aquesta instal·lació és una de les més grans del món en el refinatge d'urani i que, al llarg dels anys, ha sigut el centre de controvèrsies per episodis de contaminació i qüestions de seguretat laboral. La producció es va interrompre a finals de gener a causa de les tempestes que van afectar les instal·lacions. Segons l'empresa, durant aquest període s'ha garantit en tot moment la seguretat del recinte i no s'ha detectat cap risc sanitari. Ara, amb les noves mesures tècniques, la fàbrica reprèn progressivament la seva activitat. Tot i això, els possibles riscos ambientals i sanitaris d'aquesta activitat segueixen sent una preocupació pels habitants del territori. Divendres ha entrat en vigor l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur, sense un vot previ sobre el fons per part del Parlament Europeu. L'acord, que vol eliminar fins al 90% dels aranzels entre Europa i països com l'Argentina, el Brasil, el Paraguai o l'Uruguai, facilitant la importació de productes com ara la carn bovina o encara soja, vinculats a models de producció intensiva amb un impacte negatiu sobre el medi ambient. Malgrat les crítiques, la Comissió Europea defensa que l'acord reforçarà el comerç internacional, mentre el debat polític i social continua obert arreu del continent. I tot seguit us deixem amb la previsió del temps.
9: Bon dia. Una massa d'aire fred es presenta des de l'oest, com també una massa nuvolosa amb presència encara avui de vents de mar. Si al matí tenim encara clarianes a la plana del Rosselló, l'Albera i la Costa Vermella, a la tarda l'inestabilitat guanya terreny i tot el territori és cobert, amb molta probabilitat de ruixats tempestuosos, especialment al capvespre i al vespre. Al mes de maig plou de raig a raig. La temperatura no puja gaire de moment, a la falda nord del Canigó fa fresca. 16 de màxima a la Torre de Carol, 14 a Eina, 16 a Fontpedrosa, 13 a Saora, 18 a Finestret, Tui, Vingrau, 19 a Sant Cebrià, Cervera i Morellàs, 17 a Prats de Molló, avui Sant Silvà i Santa Mònica.
7: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: La revista de la setmana.
7: Amb Pasqual Tirac.
10: Ja ha arribat l'hora d'acollir la Judit Càlix, la directora de la revista Cuina, com cada mes, per fer una ullada sobre el sumari del moment. Bon dia, Judit.
11: Bon dia.
10: Es veu que heu pogut imprimir la revista sense problema, eh?
11: Sí, aquest número, sí, sí. Si la mireu, si la guaiteu, doncs veureu que hi ha una plata doncs, d'arròs negre.
10: Amb tinta.
11: Amb tinta, exacte, que nosaltres li diem arròs negre perquè és negre per la tinta. Vull dir que hi ha gent que també hi posa tinta artificial, però nosaltres estem parlant de la tinta natural, la tinta dels cefalòpodes, no? que és tant ja sigui de sípia com de calamar, doncs, però és capaç de transformar doncs, el color d'un plat en molt poca quantitat. No? I està molt, és un ingredient molt arrelat a la tradició doncs, marinera de casa nostra, perquè li aporta doncs, sabor, a més de color, li aporta molt de sabor. Doncs hem fet així un reportatge super, jo trobo molt interessant, perquè la tinta no és un ingredient que s'hagi estudiat tampoc molt, perquè és secundari, evidentment, però bé, és, al final la tinta, dius, els pops, alguns pops també en tenen, però està formada per melanina i altres substàncies residuals, i com sabreu, doncs, les sípies i els calamars doncs, la fan servir, doncs, l'amagatzemen doncs, per una mica per defensar-se doncs, dels seus depredadors, no? que quan es veuen, es senten atacats, doncs ells alliberen doncs, aquesta tinta i tenen temps de marxar. Quan es pesquen aquestes espècies, aquesta tinta doncs, la podem fer servir en molts plats, no només amb aquest arròs amb tinta o arròs negre, no? Nosaltres, per exemple, proposem un humus, doncs un humus que es fa amb cigrons, però li dones el toc aquest de tinta que li dona aquest color diferent. Després hem versionat doncs, un plat de l'Albert Rauric, que és un cuiner que té un restaurant japonès molt català. Jo sempre li dic que bueno, tu ets japonès, però molt català, que es diu Dos Palillos, que està aquí al centre de Barcelona, que us recomano molt. I té un dels seus plats, és el shiokara, i nosaltres hem fet una versió d'aquest shiokara, que són uns calamarsets doncs, amb una salsa doncs, amb tinta. I després, bueno, fem el típic arròs negre no podia faltar i també ens atrevim doncs, amb una panna cotta, no? És un ingredient que també ens diuen molts cuiners que és millor comprar-lo pasteuritzat, si no l'has de coure. Doncs si hi ha gent que el vol fer servir per una vinagreta, doncs és millor comprar-lo, que ja n'hi ha a totes les peixateries. I és, a més, doncs, que ens atrevim, tots ens deien que ens atrevéssim més a fer-lo servir doncs, en plats que més enllà doncs, dels típics fideus o arrossos, no?
12: A més que dona un toc de color, té un impacte interessant a la cuina.
11: Sí, sí, sí, i també de sabor, i la cuina innovadora també la fa servir molt. En aquest reportatge doncs, també hem parlat amb el xef del Disfrutar, millor restaurant del món, i ens comentaven doncs, que fan servir la tinta, doncs, per exemple, com a tint, per elaboracions noves del restaurant. Ens comentaven que feien una preparació amb un film de midó, amb la qual fan uns raviolis, i llavors és una pasta translúcida que, clar, la pots tenyir amb productes naturals, amb el que vulguis. Si tens un to verd, doncs quedarà verda, si és negre, doncs negre, i llavors això dona possibilitats doncs, infinites doncs, a la cuina d'avantguarda.
12: Quan vingueu per Catalunya Nord, haureu de tastar un dels plats signatures del xef Bruno Léger,
11: sí,
12: que hi prepara un fullat amb tinta de sípia,
11: sí,
12: per damunt una espuma de cabra, de formatge de cabra, i per decorar algunes verduretes.
11: Ah, doncs me l'apunto, que aviat tenim una visita pendent i escolta, és això, sí, sí, ja et dic, els cuiners doncs, més innovadors, és un ingredient que mira, és un ingredient que ha passat de la cuina marinera doncs, més senzilla doncs, a l'alta cuina, no?
12: Per parlar de cuina més casolana i de mercat, veig que feu un reportatge sobre la boqueria i tothom sap que a la boqueria hi ha un problema de turistificació. Hi ha solucions o no?
11: Doncs sí, sempre allò que diuen excepte la mort, tot té solucions. Però a veure, viu un moment crític. La boqueria doncs, s'ha convertit en una de les principals atraccions turístiques de Barcelona. Vull dir, cada dia aquí hi ha una gentada que està molt bé, i que el que passa que cada vegada doncs, està convertint menys en un mercat i més en una atracció turística. Les parades doncs, de la gent que jubilen, doncs, llavors les agafen doncs, altres propietaris i les converteixen doncs, en botigues. Ara el que domina més són pernil, o ibèrics en general, ostres, a la part del mig on hi havia les parades del peix, doncs hi ha diverses que són ostres, fregits, i després les de fruita doncs, que venen doncs, els sucs, els batuts també de fruites i moltes capsetes d'aquestes amb macedònies o fruita tallada. Clar, això és el producte tradicional, cada vegada va quedant doncs, en menor proporció respecte a la resta de proposta. Llavors el que estan intentant és aturar això. Ara els gestors bueno, volien mirar doncs, que el 40 o el 60% de totes les parades, si a dalt posa fruiteria tal, han de tenir fruita del producte pel qual van néixer. Això és complicat, perquè si tu estàs treballant en sucs i només tens sucs, doncs tindràs com un petit mostrador doncs, amb producte tradicional, però per quedar ben... Bueno, no sé, s'ha de mirar a veure com acaben això desenvolupant. Tu pensa que abans tots els cuiners de Barcelona baixaven aquí a la boqueria a comprar. Molts que no eren del barri, el Carles Gaig m'explicava que ell tenia el restaurant a Horta i la boqueria era una mica com el mercat central, o sigui, coses que no trobaves al mercat del seu barri, doncs baixaven aquí coses més específiques, doncs els bolets, els marís, que així és més específic, doncs ell baixava i ho trobava aquí. Albert Adrià també ens explica doncs, que el 85, doncs, que ell recorda que no hi havia cap turista, o sigui, els turistes no hi anaven mai, no era un lloc, doncs, això. També està bé que en aquell moment descobrissin doncs, la Barcelona més autèntica, però ara, clar, el que ha fet és el turisme és canviar l'essència del mercat, no? Per acabar-ho d'adobar, doncs, els darrers anys els traspassos de llicències o els acords privats entre particulars han arribat a xifres milionàries. O sigui que si un senyor que té una botiga de pesca salada doncs, se la vol traspassar perquè es jubila, doncs, de vegades un altre que portaria el mateix producte i que oferia la Mar de Vent no pot assumir aquests traspassos tan milionaris.
12: I vols dir que els gerents, perquè hi ha algun gerent, suposo, del mercat, està conscient d'això i volen emprendre alguna cosa?
11: Sí, ells ho diuen, que són conscients doncs, que mantenir el caràcter de la boqueria i que sigui oberta a tota la ciutat doncs, és primordial. Llavors, bueno, estan mirant, s'inspiren molt en altres mercats, no? Pensen en referents internacionals doncs, com el Borough Market de Londres, Porta Palazzo de Turí, i ells sí que tenen referents de mercats que encara mantenen doncs, aquest caràcter doncs, tan vinculat amb la ciutat que els acull, no? I després també hem demanat, un dels apartats interessants era que hem demanat a cuiners o a la Benedetta Tagliabue, que és la que va fer la reforma doncs, al mercat de Santa Caterina, com ells s'imaginen què farien ells perquè la boqueria tornés una mica doncs, a tenir, a fer goig d'anar i visitar, perquè ara el que passa al propi ciutadà és que hi vas i sí, hi ha parades que estan molt bé, i jo dies, com que treballo molt a prop, doncs hi ha dies que vaig a dinar a alguna barra i tot això, però clar, sempre veus allà tanta gent i tant producte així estrany. I a mi de les idees que més m'agradaven era el xef Adrià, doncs, què hi faria? Convertiria doncs, la boqueria doncs, en el millor aparador de la cuina catalana, no? Doncs que dignificaria o faria el menjar que hi ha ara per emportar, però que fos de qualitat i que, doncs, per què no una parada doncs, de fideus a la cassola o de croquetes i canelons, però ben fets, no

0: I és un debat, doncs, penso que ens interpel·la a tots i que està molt bé explicar la realitat. Tampoc no cal explicar històries de que, fantàstic, el millor mercat del món. Bueno, sí, és un dels millors mercats del món, però a veure cap a on anirà i que tots ho vegem una mica.
1: Volia, encara tenim temps, eh? Volia que me comentessis un apartat que feu a la revista on analitzeu dades numèriques. I he vist que les xifres parlen. Hi ha un requadre sobre llegums, ben estrany.
0: Sí, és una secció que, a més, és bastant nova. Em sembla que la vam començar a fer el febrer passat. Li diem la cuina de dades, no? Al final és una infografia, un conjunt de diferents, doncs, infografies que explica una notícia, doncs, a través d'una manera molt gràfica, no? Llavors, el que diem, en aquest cas, li dediquem als llegums, perquè el conreu de lleguminoses, doncs, ha estat històricament molt arrelat al nostre sistema alimentari, és una de les bases, no, del que diem de la cuina mediterrània. I tot i això, l'estat, doncs, espanyol, que se'n conreen, que a mi em semblava bastant, doncs, unes 70.000 tones, només cobreix el 58% del consum. O sigui que la resta, tot s'importa i venen doncs, dels Estats Units, del Canadà, de Mèxic, de l'Argentina. I llavors això, malgrat tenim unes varietats, que, per exemple, a Catalunya tenim un mosaic molt divers de varietats i, a més, molt apreciades per la població. Per exemple, jo a la zona on visc, que està a prop d'Igualada, a la zona nord de la comarca de l'Anoia, tenim el cigronet de l'Alta Anoia, doncs, que és un cigró molt petitet, que la pell no es nota, sembla que no tingui pell, i bueno, té una producció molt petita, però és molt bona. Però bueno, també podem parlar del fesol de Santa Pau, de la Garrotxa, de la mongeta del Ganxet, de la mongeta del castellfollit del Boix, del cigró d'Oristà. O sigui, tenim un munt de lleguminoses amb nom i cognoms molt vinculades al territori, que el que hem de fer és donar-li suport, no? I potenciar els nostres productors. Si hi ha més demanda, si nosaltres vigilem, doncs, i hi ha aquesta necessitat i volem comprar llegum d'aquí, doncs, suposo que serà més rendible, doncs, pel pagès, doncs, dedicar-s'hi i que augmenti, doncs, aquesta producció, que aquests cultius que només ens cobreixen, doncs, la meitat del que consumim realment. I, a més, és també una altra de les dades que donem, és que, a més, o sigui, ja som deficitaris, eh? N'hem de comprar, però és que, a més, mengem molt poc llegum. O sigui, hi ha una mitja que em sembla que és que mengem uns 2,6 quilos de llegum cada persona per any. Però és que haurien de ser, per allò de, si nutricionalment, per anar bé, n'hauríem de menjar 11,5. O sigui, tu imagina't, de 2,6 a 11,5. Llavors ja, no sé, hauríem de fer plantacions a Mart o a la Lluna perquè no en tindríem tots. Però a vegades són aquestes dades que són, bueno, que es contradiuen una mica amb les necessitats que hi ha de la població, el que diuen nutricionalment que ens aniria bé i que d'allò amb el que realment, doncs, disposem de producte, no? I llavors també pensar això, que siguem conscients que un llegum que t'arribi, doncs, de l'Argentina o de, jo què sé, de l'altra banda, Mèxic, pot perfectament, doncs, recórrer uns 7.500 quilòmetres. Això també té una despesa, però energètica, brutal, no?
1: Sí. Potser s'hauria de pensar a fer campanyes de promoció, com hi ha els mesos de la gamba o de la garrota, fer setmanes de lleguminoses.
0: Exacte. Sí, és que n'hem de menjar 3 o 4 vegades a la setmana i no les mengem. Jo la primera, però a mi que m'encanten. Jo sempre m'estaria fent amanides de llegum, però no en mengem.
1: Oh, molt bé, Judit. Ja tenim uns quants elements del sumari de la revista Cuina del mes de maig. Moltes gràcies per això, Judit Calix. Ens retrobem el mes que ve.
0: Sí, moltes gràcies a vosaltres i el número que ve és el número 300 i és el que comencem a celebrar el nostre 25è aniversari. Comencem a una sèrie d'actes que hem preparat per aquest any.
1: Molt bé. A veure si la ràdio es desplaça fins allà per cobrir un esdeveniment d'aquests.
0: Ai, ens encantaria, com vulgueu.
1: Molt bé, prenem cita i ja veurem. Fins aviat!
0: Fins aviat, gràcies.
2: La revista de la setmana.
3: Radio Arrels, a Enveig, 93.1.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. El País Valencià amb Víctor Labrado. Parlem amb en Víctor Labrado, que és exprofessor de secundari, ara jubilat, escriptor, director d'una revista, La Veu dels Llibres, al País Valencià.
1: Coordinador.
0: Es nota que en aquest segle XXI, diríem d'aquesta manera, hi ha atacs gairebé sistemàtics a tots els territoris de parla catalana. Com ho tenim al País Valencià?
1: Mira, jo en principi diria que ho tenim bé, perquè també ens ataquen en la mesura que progressem. Normalment diuen, ara han creat el conflicte. No, el conflicte no es crea. El conflicte reviscola. El conflicte estava somort i de vegades, quan es produeix un avanç significatiu o no de la llengua, es produeix un atac, segurament per compensar, no? Per compensar aquest... I la veritat és que sí, mira, aquí a la universitat em van confiar una sessió sobre els atacs a la llengua i dius, home, puc triar, hi ha material, se'n pot parlar de molt. I costava fer una mostra dels atacs més significatius, perquè bàsicament hi ha dues menes d'atacs, els que fan mal i els que no, els contraris. Hi ha atacs tan mal fets que poden acabar fins i tot beneficiant-nos. I això passa. És una situació complicada, rica, i no ens avorrim. Estem entretinguts i fins i tot a vegades divertits.
0: Qui ataca? És el del banc polític que hi ha atacs?
1: Mira, els atacs són transversals, que et diuen ara els moderns. Te'ls pots esperar per la dreta i per l'esquerra. I de vegades els atacs que venen de l'esquerra són més intel·ligents i fan més mal, de vegades. És a dir, no es pot dir que la dreta tinga l'exclusiva dels atacs. I és una cosa que és perniciosa, perquè hi ha gent que respon molt fàcilment als atacs que venen des de la dreta, però quan els atacs venen de l'esquerra costa més de respondre, perquè sembla que si qüestiones una mesura concreta de l'esquerra estàs afavorint la dreta. És una dinàmica de la qual hem de fugir. Un atac a la llengua és un atac a la llengua i s'ha de considerar objectivament.
0: Aquests atacs es concretitzen per atacs al nivell, per exemple, de les polítiques d'ensenyament o més enllà?
1: La llengua ens l'ataquen a tots els nivells. A l'ensenyament també. A l'ensenyament també. I concretament el govern progressista que hem tingut entre el 2015 i el 2023, per exemple, va acabar amb les popularment anomenades línies en valencià, dins les quals hi havia tota la immersió lingüística que teníem. Per allò de que tots han de ser iguals, ha de fer una cosa uniforme en tot el país, cosa que és impossible, perquè al País Valencià la situació de la llengua varia a vegades de comarca a comarca. Perquè, mira, des de la ribera del Xúquer, tant l'alta com la baixa, fins al Coll, passant per la Safor, Gandia i fins a davant, ja molt prop d'Alacant, la llengua té una densitat de parlants important, que varia en una ciutat mitjana de 50 o 60 mil habitants, com puguen ser Alcoi o Gandia o Alzira. La llengua fluixeja una mica. El castellà ha penetrat més en les ciutats, que allà són les més grans que hi ha, de 50.000 o 60.000 habitants. I les poblacions mitjanes i petites la llengua ha aguantat molt millor. Però després tens zones com la ciutat de València, on la llengua patix. A la ciutat d'Alacant està pitjor. I, de fet, no hauríem de parlar de com està la llengua a Alacant. Doncs mira, Alacant i Perpinyà s'assemblen, entre altres coses perquè són els dos extrems d'una mateixa realitat, els dos extrems geogràfics, vull dir. És evident, només cal posar-se el mapa davant.
0: És que hi ha manera de revertir-ho, això?
1: Sí, certament. És a dir, el que s'ha perdut es pot trobar. si t'ha passat amb les claus, pot passar-te amb la llengua. És a dir, jo a vegades he perdut les claus, no he perdut la casa per això. Les he trobades i he tornat a entrar. I hem tingut experiències de reversió de la llengua. És a dir, a la mateixa ciutat de València hi ha una recuperació insuficient i, si vols, ínfima, però es pot parlar d'una recuperació. És a dir, ara fa 4 o 5 anys quasi em vaig emocionar perquè en una col·laboració que em van demanar en un institut d'ensenyament secundari vaig sentir un rogle de joves adolescents parlant entre ells en català a la ciutat de València. No m'ho creia, ho sentia i no m'ho creia. Vaig anar a demanar-ho als professors, dic, teniu alumnes que parlen valencià entre ells? Va, sí. I jo dic, ep, campanes i traques, fa mig segle que no ho teníem. Això pot ser, són pocs exemples, però sovint menysprem el pas del 0 al 0,1. I el pas del 0 al 0,1 sol ser el més difícil i sovint el més important. Cal donar-li continuïtat. En el 0,01 no n'hi ha prou mai. Però és que el 0,01 és l'única manera d'arribar al 2 o al 3%. Saps? I està donant-se. I un progrés molt significatiu és que, mira, la immersió, les línies en valencià van començar en les zones on la llengua aguanta millor, com ara a la Ribera. La Ribera, alta i baixa, és una comarca que està entre 250.000 i 300.000 habitants, poca broma, i està a prop de la ciutat. I aleshores va passar el contrari del que passa normalment. Una capital és capital perquè irradia usos i costums. Però en aquest cas va passar al revés. De les poblacions mitjanes i petites va ser la capital la que es va contagiar. I al cap d'una dècada o de dues dècades, la gent de la ciutat, pares i mares que ja no parlaven valencià, sovint perquè ja feia dues o tres generacions que s'havien castellanitzat, bàsicament durant el franquisme, aquests pares i mares incapaços de parlar en valencià inscrivien els seus fills a les escoles en valencià i els seus fills esdevenien valencianoparlants, en diversa proporció.
0: Per tant, cal guardar la fe i l'esperança. I, per parlar d'un altre sector, el nivell dels mitjans de comunicació, com ho tenim?
1: Pitjor. Pitjor, perquè això ja no depèn tant de les iniciatives de les persones ben intencionades. És a dir, en la mesura que cal diners per a fer la maniobra, aquí ja comencem a... No comencem a patir, no, patim molt més. Mitjans... malament. En mitjans estem malament. I la situació és difícil, perquè jo crec que si a tots els valencianistes o nacionalistes, digues com vulgues, si ens volten cap per avall i ens saxen, no cau un euro. I això és un problema. Necessitem patriotes rics i no en tenim encara.
0: Víctor Labrado, de Sueca, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Visca la Catalunya Nord.
0: El País Valencià amb Víctor Labrado.
2: La meva llengua crido fort, sempre de peus.
0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: Arrels.
3: Bon dia. Una massa d'aire fred es presenta des de l'oest, com també una massa nubulosa amb presència encara avui de vents de mar. Si al matí tenim encara clarianes a la plana del Rosselló, l'Albera i la Costa Vermella, a la tarda l'inestabilitat guanya terreny i tot el territori és cobert, amb molta probabilitat de ruixats tempestuosos, especialment al capvespre i al vespre. Al mes de maig plou de raig a raig. La temperatura no puja gaire de moment, a la falda nord del Canigó fa fresca. 16 de màxima a la Torre de Carol, 14 a Eina, 16 a Fontpedrosa, 13 a Saora, 18 a Finestret, Tui, Vingrau, 19 a Sant Cebrià, Cervera i Morellàs, 17 a Prats de Molló, avui Sant Silvà i Santa Mònica.
4: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
6: El disc de la setmana.
7: L'Oriana Penyer.
8: Això és el disc de la setmana i doncs aquesta setmana presentem el nou disc de la cantautora nord-catalana Agathe Cattel, anomenat Origins. Bon dia, Agathe Cattel.
9: Bon dia.
8: Aquest disc, si entenc bé, és un retorn cap al teu país, no? Que és Catalunya Nord.
9: Sí, exactament, exactament. He tingut voluntat de gravar un disc en català i bueno, hi ha dues cançons en francès també i tota la resta és en català.
8: Per quina raó vas voler fer aquest disc?
9: Bueno, ha sigut un viatge, no? que he fet des de que he començat a fer música. He anat explorant els estils, les llengües. He viatjat molt. El meu segon disc, que es diu Rio, és un disc majoritàriament en portuguès, de Brasil, on vaig viure. I ara, bueno, en el meu recorregut de vida, no, diguem, he tornat a casa després d'haver viatjat i conegut una mica el món. I doncs és un retorn als orígens i a la terra de la meva infància.
8: Doncs, de fet, és com una declaració d'amor. Podem dir això així?
9: Sí, podem dir-ho així. sí.
8: És la primera vegada que cantes en català?
9: Bueno, la primera vegada no, perquè jo el parlo des de fa temps i canto també des de fa temps, però és el meu primer disc en català, això sí. Però abans de fer aquest disc m'havia convidat Francis Cabrel en una cançó seva que es diu Un gram de terre, on vaig traduir i cantar una mica en català. Ell va convidar diversos artistes de França que canten en llengües dites regionals de França i jo sóc el que representa la cultura i la llengua catalana en aquesta cançó.
8: Doncs la primera cançó que doncs presentarem és sobre aquest tema, que se'n diu Mira al meu país. Quina és la musicalitat d'aquesta cançó?
9: Sí, a veure, Mira al meu país és com un himne, no? Un himne, una invitació a mirar la bellesa dels països catalans, la bellesa del paisatge. I sí, és això, és com un himne, un petit himne als Pirineus.
8: Doncs què et sembles si escoltem aquesta cançó?
9: Bueno, perfecte, per començar.

0: Mira.
1: Això era el disc de la setmana. Podreu tornar a trobar aquesta entrevista sencera a la nostra pàgina web.
2: El disc de la setmana.
3: L'Oriana Peñé.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.

una pluja salvatge i llavors crema sota un sol de justícia. Té el gust intens d'una maduixa o l'amargor d'una altra.

0: Edició especial. Visita d'Emmanuel Macron a Andorra en la seva qualitat de copríncep. Els 27 i 28 d'abril de 2026.
1: Enric Balaguer.
0: A banda dels actes protocolars, hem parlat amb andorrans. Miquel Àngels, tu ets a Andorra, vius a Andorra, ve el copríncep Macron, president de la República Francesa, també. Segons tu, com ho viuen els andorrans?
2: Jo crec que la immensa majoria d'andorrans doncs, estan molt contents de tenir un sistema polític que és un coprincipat, que ha garantit un equilibri de poders durant més de 700 anys i per tant doncs, que, bueno, ho veuen molt bé, estan contents i, no, i volen una continuïtat tant pel copríncep episcopal com pel copríncep francès. Jo crec que l'immens sentiment de la majoria d'andorrans és que això ha funcionat, funcionen i que volen una continuació.
0: Brunoia, periodista andorà, què representa, segons tu, pels andorans la visita del copríncep?
3: Sempre és molt important una visita del copríncep perquè estem més habituats a visites del copríncep episcopal, que està a la seu, a 10 quilòmetres de la frontera. En canvi, és més complicat, el copríncep francès resideix a París i sempre i són les visites són més espaiades en el temps, però molt més important perquè té un paper molt rellevant a nivell de l'escena internacional i en aquest moment a Andorra hi ha uns temes que estan en el punt de mira, com pot ser l'avortament, com pot ser l'habitatge, i s'espera molt del discurs que pugui fer demà a la plaça del poble.
0: Quina és l'influència de l'estat francès a Andorra? Molt forta? Més forta que el veí espanyol? O els andorans intenten justament no pas apartar, però sinó minvar una mica la importància dels dos estats veïns?
2: Pel que veig, molt majoritàriament, la gent jo diria que vol una continuïtat en aquest sentit.
0: Miquel Àngels Faura.
2: Jo pel que percebo. Sobre la influència, clar, per temes d'immigració hi ha més influència castellanoparlant, perquè tenim molta immigració, hem tingut molta immigració doncs, del segle passat de Galícia, després de Portugal, però també hi ha ara actualment molta immigració del continent americà, no? De Sud-amèrica, Centroamèrica. I llavors, clar, però això ve compensat perquè clar, d'una banda hi ha el sistema d'escoles franceses també, que i espanyoles també, que també són gratuïtes aquí, tant unes com les altres a Andorra, i a part l'escola andorrana, la que és pròpiament del govern d'Andorra, la llengua vehicular és el català, però també es fan assignatures en francès i en castellà. Per tant, sempre aquí s'ha volgut aquest equilibri, perquè és el que ha donat resultat en els últims segles, ha donat estabilitat, ha donat que no hi hagi guerres, ha donat finalment el fruit de la independència andorrana, i la gent doncs, generalment està contenta i no vol, si una cosa li funciona, no vol canvis normalment.
0: La relació entre Catalunya Nord i Andorra fa 40 anys o 50 anys era molt important, ara ho és molt menys.
3: Sí, evidentment, era molt important en una època que molts estudiants anaven a estudiar a la Universitat de Perpinyà.
0: Brunoia.
3: I fins i tot molts andorrans anaven a estudiar al Liceu Charles Renouvier, a l'ara de Conflent. Després la millora de les comunicacions va fer que molts anessin cap a la part de Tolosa, inclús a Perpinyà hi havia hagut un institut d'estudis andorrans, hi havia hagut molta relació amb professors de Perpinyà, com Joan Becat, i ara tot això ha canviat i la tendència està anant més cap a la regió de Migdia Pirineus. Però suposo que a poc, ara ja, per exemple, han posat uns autobusos al govern des d'Andorra la Vella fins a Perpinyà per facilitar el trasllat d'estudiants, que ara van anar al Liceu Agagó, per exemple, a Jean-Lurçà, a diversos establiments escolars dels peors dels Pirineus Orientals.
0: La llengua és en perill a Andorra?
2: És molt bona pregunta. La llengua, sí, la llengua catalana no està vivint una situació com la que tenia el 1950, o com havia tingut tota la vida secularment aquí, i realment, sí, estem preocupats. Estem preocupats per la llengua catalana, i alguns estem molt preocupats. Fins a tal punt que per primer cop a la història d'Andorra s'ha aconseguit de fa poc, de l'any passat, que per renovar els permisos de residència s'exigeixi que tenen un coneixement mínim del català. Aleshores, què ho fa això? Ho fa amb diversos factors. Una immigració molt forta. No li donem la culpa a la immigració, eh? No li donem. És necessària, la necessitem. Però el que passa que és que, clar, l'escolarització, aquí és l'únic país del món que té un sistema trilingüe. Públic, gratuït. I clar, hi ha molta gent que són joves, que estudien, per exemple, a l'escola espanyola, i allà tot ho fan en castellà. I el mateix a l'escola francesa d'Andorra, i tot ho fan en francès. Llavors, entre ells, la llengua vehicular no és el català, és l'espanyol, és el castellà, o el francès. I quan juguen al pati, tant un lloc com l'altre, ho fan en castellà o en francès. Quan estan a fora en l'oci, també ho fan en castellà o en francès. Jo, bueno, tots els que vivim aquí hem vist, no sé, per exemple, nois que van a l'escola, tenen 16-17 anys, van a l'escola espanyola, han nascut a Andorra, però com que sempre s'han acostumat a parlar castellà a l'escola, parlen entre ells en castellà i són andorrans. On a l'Andorra és l'única llengua oficial és el català. Llavors, l'any passat va venir un lingüista que va fer un llibre encarregat pel govern. Jo vaig anar a la presentació d'aquest llibre i ell estava, una de les coses que va dir, que, bueno, que cal preservar la multiculturalitat i tot això, però que a nivell de preservar el català, l'inconvenient més gran que veia era aquest, precisament aquesta escola pública trilingüe, que no passa a cap altre lloc del món, i a més en un país on el català està envoltat de llocs on Andorra està envoltat de llocs on el català no és l'única llengua oficial, només és Andorra. I bueno, tot això educatiu ho complica, sí, ho complica molt. No estem vivint en un moment dolç perquè anem de compres a certs llocs i no t'atenen de vegades com en català, però això passa perquè també, doncs, tot i que s'estan fent progressos, jo sóc optimista perquè s'estan fent, hem de reconèixer i estar agraïts d'aquesta llei que s'ha fet el 2025 perquè ha millorat molt les coses en molts aspectes, però no s'està complint la realitat, que la realitat és que si tu vas, o sigui, la realitat de la llei que et deia que si tu vas a una botiga t'han d'atendre obligatòriament en català si tu t'adreces a ells en català, i això no s'està complint a molts llocs. Però tot i que no s'està complint, també es veuen avanços. Per exemple, hi ha molta, com que hi ha molta gent de residents que han vingut aquí per primer cop, doncs que s'estan fent l'esforç d'estudiar català, de treure's el nivell per poder renovar el permís de residència. Això és el més positiu que veiem. Ara, quin és un dels grans problemes? Un dels grans problemes, que no l'he comentat ara, és el segon gran problema, des del meu humil punt de vista, és que, clar, el govern obre quotes, aquí només pot venir a Andorra a treballar qui té un permís de residència. Si està com a turista, estarà un temps limitat i li controlen. Si no, han de marxar. Doncs els que venen aquí, el govern obre, quan tenim més demanda de feina pels empresaris d'aquí que volen contractar més gent, és a l'estiu i a l'hivern, perquè és quan tenim més turistes. Andorra, bàsicament, viu dels turistes. Aleshores, quan hi ha una obertura de nova gent que s'ha de contractar per a l'estiu o per a l'hivern, sobre una quota de el que en diem treballadors temporers. Per exemple, doncs 3.000, poso per exemple. I aquests 3.000 no se'ls exigeix d'entrada que parlin català, que l'hagin après a distància, via online, tot això. I on ens trobem? De cop i volta que venen 3.000 persones i moltes d'elles, la immensa majoria que treballen al sector serveis, no saben català. I per tant, la llei no es pot complir, la llei mateixa no es pot complir per aquest motiu, la llei del 2025 del català. Ens hauria de trobar un mecanisme de com fer que aquesta gent que venen aquí a treballar ja davant sapiguessin un català mínim, un nivell més bàsic. Però bé, això sembla que de moment no s'està treballant en aquesta direcció, almenys pels coneixements que m'han arribat a mi o la informació que m'ha arribat a mi, però esperem que en els futurs anys sí que es treballi en aquesta direcció i això seria un gran pas endavant per millorar la situació del català.
0: El català és una proposta perquè sigui oficial a Europa, això seria una demanda dels andorrans que la llengua catalana, la llengua oficial d'Andorra, sigui també oficial a Europa?
3: Sí, perquè jo viatjo molt als Pirineus Orientals, el que és tota la zona aquella, i em preocupa que el català és una cosa que cada vegada que era més restringida a la gent gran, a la gent d'una certa edat, i sobretot en el nivell rural, en el nivell de petites poblacions, i que això tampoc ajuda el fet de que hi ha molts alguns ajuntaments que a les últimes eleccions municipals, inclòs Perpinyà, ha guanyat l'extrema dreta, i això tampoc contribueix a la defensa de la llengua, del català en aquest cas.
0: Bru, moltes gràcies.
3: Gràcies a vostè.
0: Miquel Àngel, moltes gràcies.
2: De res, gràcies a vosaltres també.
1: Radio Arrels, a Canet, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 4 de maig i us informa Paula Escudero. L'Associació per l'Ensenyament del Català estudia com ensenyar el català a totes les escoles de Catalunya Nord amb l'objectiu d'aconseguir-ho en la propera dècada. Alà Bailac, president de la PLEC.
2: No és pas cap cosa utòpica ni extraordinària. Als Àsia tothom fa ensenyament d'alemany, a Còrsega tothom fa ensenyament de cors. Per tant, encaixa amb unes possibilitats que té l'educació pública, l'educació nacional, de proposar l'ensenyament de la llengua de la regió a tots els alumnes, perquè evidentment és vist com un benefici i com un atut per desenvolupar la pròpia carrera, la pròpia activitat professional o simplement les activitats laborals a la regió on corresponen aquestes llengües. Doncs és perfectament realista, podríem dir, de considerar que l'ensenyament del català té vocació a poder arribar a tothom aquí a Catalunya Nord.
1: Alà Bailac, president de la PLEC, que entrevistem avui a Ràdio Arrels. Una disminució de l'ús de productes cosmètics pot disminuir de manera ràpida l'exposició als pertorbadors endocrins. Això revela un estudi de l'Inserm de Grenoble que ha estudiat el cas d'un centenar de dones que van deixar de maquillar-se i perfumar-se durant 5 dies. Els resultats mostren una baixada significativa de diverses molècules associades a riscos per la salut, entre les quals els pertorbadors endocrins. L'estudi destaca especialment la reducció de prop d'un 40% del bisfenol A, una dada que els investigadors qualifiquen d'excepcional i inesperada, ja que aquesta substància està prohibida dins dels cosmètics. Segons els experts, aquesta troballa demostra que petits canvis en els hàbits quotidians poden tenir un impacte immediat en l'exposició als contaminants químics. A Catalunya Nord s'ha registrat un cas de sospites de violència sexual en l'àmbit dels centres de lleure educatius, segons el col·lectiu SOS Periscolar. L'entitat alerta que aquest tipus de situacions no són casos aïllats i poden produir-se arreu del territori. El col·lectiu ha posat en marxa un mapa interactiu per recollir denúncies de negligències i violències, tot i que adverteix que les dades no són exhaustives i que hi podria haver moltes més víctimes. L'associació alerta que una part important dels serveis de lleure no estan prou regulats, especialment en petits municipis. Davant d'aquesta situació, reclamen més control, formació i una regulació més estricta per garantir la protecció dels menors. A Narbona, el complex industrial Organo-Malvésie ha reprès la seva activitat després de mesos aturat. Cal recordar que aquesta instal·lació és una de les més grans del món en el refinatge d'urani i que, al llarg dels anys, ha sigut el centre de controvèrsies per episodis de contaminació i qüestions de seguretat laboral. La producció es va interrompre a finals de gener a causa de les tempestes que van afectar les instal·lacions. Segons l'empresa, durant aquest període s'ha garantit en tot moment la seguretat del recinte i no s'ha detectat cap risc sanitari. Ara, amb les noves mesures tècniques, la fàbrica reprèn progressivament la seva activitat. Tot i això, els possibles riscos ambientals i sanitaris d'aquesta activitat segueixen sent una preocupació pels habitants del territori. Divendres ha entrat en vigor l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur, sense un vot previ sobre el fons per part del Parlament Europeu. L'acord, que vol eliminar fins al 90% dels aranzels entre Europa i països com l'Argentina, el Brasil, el Paraguai o l'Uruguai, facilitant la importació de productes com ara la carn bovina o encara soja, vinculats a models de producció intensiva amb un impacte negatiu sobre el medi ambient. Malgrat les crítiques, la Comissió Europea defensa que l'acord reforçarà el comerç internacional, mentre el debat polític i social continua obert arreu del continent. I tot seguit us deixem amb la previsió del temps.
3: Bon dia. Una massa d'aire fred es presenta des de l'oest, com també una massa nubulosa amb presència encara avui de vents de mar. Si al matí tenim encara clarianes a la plana del Rosselló, l'Albera i la Costa Vermella, a la tarda l'inestabilitat guanya terreny i tot el territori és cobert amb molta probabilitat de ruixats tempestuosos, especialment al capvespre i al vespre. Al mes de maig plou de raig a raig. La temperatura no puja gaire de moment, a la falda nord del Canigó fa fresca. 16 de màxima a la Torre de Carol, 14 a Eina, 16 a Fontpedrosa, 13 a Saora, 18 a Finestret, Tui, Vingrau, 19 a Sant Cebrià, Cervera i Morellàs, 17 a Prats de Molló, avui Sant Silvà i Santa Mònica.
4: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
5: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
6: Avui som a l'Alt Penedès, una comarca rica en vinyes, productora de vi i cava, i que està coronada al nord amb la muntanya de Montserrat, les agulles de la qual es poden veure des de molts indrets de la plana. Però avui volem parlar de l'arquitectura de la seva capital, Vilafranca del Penedès. Un dels punts neuràlgics de Vilafranca és la plaça de la Vila, punt cèntric, comercial i espai on tenen lloc moltes de les manifestacions culturals d'aquesta població. La plaça la presideix l'Ajuntament, un edifici d'origen gòtic que era un palau pels vols del segle XIV i posteriorment va ser comprat pel municipi. L'any 1912, l'arquitecte Eugeni Campllong va fer l'actual façana de l'edifici, d'estil modernista i de tres pisos. Just al costat d'aquest edifici hi trobem el Palau Macià, una construcció gòtica que havia estat la residència de Vidal Bartomeu, ambaixador de la Corona d'Aragó als Estats Pontificis, i de la seva família, que van tenir importància a la vida política i militar de la Catalunya medieval. De palaus vilafranquins n'hi ha més que també són destacables. Caminant uns metres des de la plaça de la Vila, arribarem a la Basílica Gòtica de Santa Maria, i mirant de cara a la portalada d'aquesta gran església, de dos campanars, trobarem el Palau Reial. Es creu que aquest palau gòtic era una residència dels reis del Casal de Barcelona durant el segle XIII. De fet, en aquest palau va morir el rei Pere el Gran, fill de Jaume I i germà del rei Jaume II de Mallorca, el del Palau de Perpinyà. Actualment, el Palau Reial és el Museu del Vi de Vilafranca. Més enllà dels palaus, Vilafranca és una població amb una vida cultural molt rica i una de les festes majors amb més representacions de cultura popular. La ciutat va ser una de les primeres, de fora de l'àmbit de Tarragona, a acollir diades castelleres. I actualment els castellers de Vilafranca són una de les colles que alcen castells més complicats. A més, la ciutat té dues colles castelleres més, una colla de falcons, correfocs i diferents balls. El mateix Pau Casals, que també era penedesenc, va dedicar una sardana a la festa major de Vilafranca. I ara l'escoltarem.

0: Això era la sardana de la Festa Major de Vilafranca de Pau Casals.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, en FIAC 95.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 4 de maig i us informa Paula Escudero. L'Associació per l'Ensenyament del Català estudia com ensenyar el català a totes les escoles de Catalunya Nord amb l'objectiu d'aconseguir-ho en la propera dècada. Alà Bailac, president de la PLEC.
2: No és pas cap cosa utòpica ni extraordinària. A Alsàcia tothom fa ensenyament d'alemany, a Còrsega tothom fa ensenyament de cors. Per tant, encaixa amb unes possibilitats que té l'educació pública, l'educació nacional, de proposar l'ensenyament de la llengua de la regió a tots els alumnes, perquè evidentment és vist com un benefici, com un atut per desenvolupar la pròpia carrera, la pròpia activitat professional o simplement les activitats laborals a la regió on corresponen aquestes llengües. Doncs és perfectament realista, podríem dir, de considerar que l'ensenyament del català té vocació a poder arribar a tothom aquí a Catalunya Nord.
1: Alà Bailac, president de la PLEC, que entrevistem avui a Ràdio Arrels. Una disminució de l'ús de productes cosmètics pot disminuir de manera ràpida l'exposició als pertorbadors endocrins. Això revela un estudi de l'Inserm de Grenoble que ha estudiat el cas d'un centenar de dones que van deixar de maquillar-se i perfumar-se durant 5 dies. Els resultats mostren una baixada significativa de diverses molècules associades a riscos per la salut, entre les quals els pertorbadors endocrins. L'estudi destaca especialment la reducció de prop d'un 40% del bisfenol A, una dada que els investigadors qualifiquen d'excepcional i inesperada, ja que aquesta substància està prohibida dins dels cosmètics. Segons els experts, aquesta troballa demostra que petits canvis en els hàbits quotidians poden tenir un impacte immediat en l'exposició als contaminants químics. A Catalunya Nord s'ha registrat un cas de sospites de violència sexual en l'àmbit dels centres de lleure educatius, segons el col·lectiu SOS Periscolaire. L'entitat alerta que aquest tipus de situacions no són casos aïllats i poden produir-se arreu del territori. El col·lectiu ha posat en marxa un mapa interactiu per recollir denúncies de negligències i violències, tot i que adverteix que les dades no són exhaustives i que hi podria haver moltes més víctimes. L'associació alerta que una part important dels serveis de lleure no estan prou regulats, especialment en petits municipis. Davant d'aquesta situació, reclamen més control, formació i una regulació més estricta per garantir la protecció dels menors. A Narbona, el complex industrial Organo Malvésie ha reprès la seva activitat després de mesos aturat. Cal recordar que aquesta instal·lació és una de les més grans del món en el refinatge d'urani i que, al llarg dels anys, ha sigut el centre de controvèrsies per episodis de contaminació i qüestions de seguretat laboral. La producció es va interrompre a finals de gener a causa de les tempestes que van afectar les instal·lacions. Segons l'empresa, durant aquest període s'ha garantit en tot moment la seguretat del recinte i no s'ha detectat cap risc sanitari. Ara, amb les noves mesures tècniques, la fàbrica reprèn progressivament la seva activitat. Tot i això, els possibles riscos ambientals i sanitaris d'aquesta activitat segueixen sent una preocupació pels habitants del territori. Divendres ha entrat en vigor l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur, sense un vot previ sobre el fons per part del Parlament Europeu. L'acord, que vol eliminar fins al 90% dels aranzels entre Europa i països com l'Argentina, el Brasil, el Paraguai o l'Uruguai, facilitant la importació de productes com ara la carn bovina o encara soja, vinculats a models de producció intensiva amb un impacte negatiu sobre el medi ambient. Malgrat les crítiques, la Comissió Europea defensa que l'acord reforçarà el comerç internacional, mentre el debat polític i social continua obert arreu del continent. I tot seguit us deixem amb la previsió del temps.
3: Bon dia. Una massa d'aire fred es presenta des de l'oest, com també una massa nuvolosa amb presència encara avui de vents de mar. Si al matí tenim encara clarianes a la plana del Rosselló, l'Albera i la Costa Vermella, a la tarda l'inestabilitat guanya terreny i tot el territori és cobert amb molta probabilitat de ruixats tempestuosos, especialment al capvespre i al vespre. Al mes de maig plou de raig a raig. La temperatura no puja gaire de moment, a la falda nord del Canigó fa fresca. 16 de màxima a la Torre de Carol, 14 a Eina, 16 a Fontpedrosa, 13 a Saora, 18 a Finestret, Tui, Vingrau, 19 a Sant Cebrià, Cervera i Morellàs, 17 a Pras de Molló, avui Sant Silvà i Santa Mònica.
4: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

El Pare Etern, que en el cel s'hi assumirà tot de molt amunt, però l'ineterno tenia manies i em feia aixecar les 8 en punt. Deien que era molt rondinaire, que no feia res, que no podia ser. No es podia anar com jo mirant en l'aire. Per estimar calien diners, però jo, Francesc, pida la serra

Francesc Pi de la Serra, conegut com a Quico Pi de la Serra, és un dels grans noms de la nova cançó a Catalunya. Pi de la Serra neix al centre de Barcelona l'any 42 i de jove entra al grup dels 16 jutges i el dels 4 gats, convertint-se en un referent musical d'oposició al franquisme. El règim censuraria sovint les seves cançons i actuacions i li faria pagar recurrentment multes quan aconseguia burlar la repressió.

i recollons, pollastre i colla de cabrons. Careto, cromo i gruller, manefla, cuc i botifler. Fascinerós i escanyolit, macarra.

Vinga! Patata, figa i perrús, buraco i cara de lluç. Babau, burleta, llefiscós, pardal, somera, també gos. Amb l'ospedre i el cagalló, el brut barrut i fanferró. Els llepafils i llepaculs, poca vergonya, rot i insults. Petós, burilla, figurí, pesat, sudaca i mesquí. Fatxent de pollós i marrà, xoriço, penques o taujar.

0: Han passat hores i hores, dies i dies, el port en silenci, però un dia una gavina es va aixecar i una veu va cridar...
1: Una veu!

0: Una hora 100% en català.
1: La moto.
2: Oh, Pere, vinga, trau la Tàpies. On vota de la Tàpies? Va, tu, olla, Tàpies.

Ai, quan em llegueu la mot, quin orgasme sideral. És com si d'un glob em fes tota l'escala social. Oh, oh, oh, a mot, tipo, pa, pa, pa, i a mot, tipo, pa, pa, pa, i a mot, tipo, pa, pa, pa, i a mot, tipo, pa, pa, pa, que fat a les seves banyes, que fan boles al seient. Ah, tot el llet soc terrible.

tecnologia. Sóc la roda i sóc pistó, i m'accelero, corro i freno. Sóc la moto que duc jo. Que va la foto, que em mato. Però t'he posat la paret, i he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens faig...

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, som dilluns 4 de maig i us informa Paula Escudero. L'Associació per l'Ensenyament del Català estudia com ensenyar el català a totes les escoles de Catalunya Nord amb l'objectiu d'aconseguir-ho en la propera dècada. Alà Bailac, president de la PLEC.
3: No és pas cap cosa utòpica ni extraordinària. Als ACE tothom fa ensenyament d'alemany, a Còrsega tothom fa ensenyament de cors. Per tant, encaixa amb unes possibilitats que té l'educació pública, educació nacional, de proposar l'ensenyament de la llengua de la regió a tots els alumnes, perquè evidentment és vist com un benefici i com un atut per desenvolupar la pròpia carrera, la pròpia activitat professional o simplement les activitats laborals a la regió on corresponen aquestes llengües. Doncs és perfectament realista, podríem dir, de considerar que l'ensenyament del català té vocació a poder arribar a tothom aquí a Catalunya Nord.
2: Alà Bailac, president de la PLEC, que entrevistem avui a Ràdio Arrels. Una disminució de l'ús de productes cosmètics pot disminuir de manera ràpida l'exposició als pertorbadors endocrins. Això revela un estudi de l'Inserm de Grenoble que ha estudiat el cas d'un centenar de dones que van deixar de maquillar-se i perfumar-se durant 5 dies. Els resultats mostren una baixada significativa de diverses molècules associades a riscos per la salut, entre les quals els pertorbadors endocrins. L'estudi destaca especialment la reducció de prop d'un 40% del bisfenol A, una dada que els investigadors qualifiquen d'excepcional i inesperada, ja que aquesta substància està prohibida dins dels cosmètics. Segons els experts, aquesta troballa demostra que petits canvis en els hàbits quotidians poden tenir un impacte immediat en l'exposició als contaminants químics. A Catalunya Nord s'ha registrat un cas de sospites de violència sexual en l'àmbit dels centres de lleure educatius, segons el col·lectiu SOS Periscolar. L'entitat alerta que aquest tipus de situacions no són casos aïllats i poden produir-se arreu del territori. El col·lectiu ha posat en marxa un mapa interactiu per recollir denúncies de negligències i violències, tot i que adverteix que les dades no són exhaustives i que hi podria haver moltes més víctimes. L'associació alerta que una part important dels serveis de lleure no estan prou regulats, especialment en petits municipis. Davant d'aquesta situació, reclamen més control, formació i una regulació més estricta per garantir la protecció dels menors. A Narbona, el complex industrial Organo-Malvesi ha reprès la seva activitat després de mesos aturat. Cal recordar que aquesta instal·lació és una de les més grans del món en el refinatge d'urani i que, al llarg dels anys, ha sigut el centre de controvèrsies per episodis de contaminació i qüestions de seguretat laboral. La producció es va interrompre a finals de gener a causa de les tempestes que van afectar les instal·lacions. Segons l'empresa, durant aquest període s'ha garantit en tot moment la seguretat del recinte i no s'ha detectat cap risc sanitari. Ara, amb les noves mesures tècniques, la fàbrica reprèn progressivament la seva activitat. Tot i això, els possibles riscos ambientals i sanitaris d'aquesta activitat segueixen sent una preocupació pels habitants del territori. Divendres ha entrat en vigor l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur, sense un vot previ sobre el fons per part del Parlament Europeu. L'acord, que vol eliminar fins al 90% dels aranzels entre Europa i països com l'Argentina, el Brasil, el Paraguai o l'Uruguai, facilitant la importació de productes com ara la carn bovina o encara soja, vinculats a models de producció intensiva amb un impacte negatiu sobre el medi ambient. Malgrat les crítiques, la Comissió Europea defensa que l'acord reforçarà el comerç internacional, mentre el debat polític i social continua obert arreu del continent. I tot seguit us deixem amb la previsió del temps.
4: Bon dia. Una massa d'aire fred es presenta des de l'oest, com també una massa nuvolosa amb presència encara avui de vents de mar. Si al matí tenim encara clarianes a la plana del Rosselló, l'Albera i la Costa Vermella, a la tarda l'inestabilitat guanya terreny i tot el territori és cobert, amb molta probabilitat de ruixats tempestuosos, especialment al capvespre i al vespre. Al mes de maig plou de raig a raig. La temperatura no puja gaire de moment, a la falda nord del Canigó fa fresca. 16 de màxima a la Torre de Carol, 14 a Eina, 16 a Fontpedrosa, 13 a Saora, 18 a Finestret, Tui, Vingrau, 19 a Sant Cebrià, Cervera i Morellàs, 17 a Prats de Molló, avui Sant Silvà i Santa Mònica.
1: Ràdio Arrels.

baixanenc i una ribes altesa, lligats de fresca al fogot de l'amor. Se van casar aquella lluna darrere, a l'agost, quan els Jaumets sumadors, i el novi ple de galanteria, li va dir un podrit.

colla era contenta, malgrat el temps sul punt de s'embrumar. Que el carrefrenc la ruta és més plasenta i a la mar arreu vam arribar. Mé del temps que el fricot acabava de coure, el dolent temps nos va contrariar. Mit aquí que nos

casa amb els seus jocs patrimonials. La nòvia em feia la grimassa, deia són jocs que són pas ben loials. Si te podia tornar la parella amb els galants que són festejat, del Riberal fins a la Ganganella n'hi hauria prou.

0: Anem gros, anem gros, anem gros.
1: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Montboló, 88.2.

0: Plantes de Conflent. Albert Mallol Camproví.
1: Una setmana, una planta, és el repte que ens hem fixat amb l'Albert Mallol. Albert Mallol, bon dia.
2: Bon dia, Enric. Ja som aquí.
1: Endavant. Quina planta avui?
2: Sí, avui parlarem d'una planta que és prou coneguda perquè surt en llocs propers on es planten coses, i els horts, per exemple. Pot trobar en altres llocs, però aquí és un dels seus llocs predilectes. Estem parlant d'una planta de la família de les tomates, i el seu nom llatí seria Solanum nigrum. I noms en català del Conflent o de Catalunya Nord en tenim uns quants. Del Conflent, de fet, un de sol, herba morenera, que és que ja ens fa pensar, o herba de la morena, és a dir, ens fa pensar que pot ser útil per això.
1: Albert Mallol, què són les morenes?
2: Sí.
1: Com se diu en francès?
2: Clar, amb aquest nom de vegades pot costar entendre hemorroides.
1: D'acord, hemorroides.
2: Aquest el va recollir en Montaner justament a les entrevistes que va fer al Conflent l'any 2005.
1: Montaner, que és de Cerdanya.
2: Sí, en Joan Montaner.
1: En Joan Montaner, que és farmacèutic.
2: Exacte. Sí. Que ha fet bons treballs d'etnobotànica aquí al país, i gràcies a ell doncs tenim aquest nom recollit. Herba de la morena, concretament. Però n'hi ha d'altres, per exemple, en Botet, també en Companyó, en Conill, que són persones que van treballar tot el tema de les plantes, botànics, o bé persones que feien més treballs de tipus lingüístic, també en van recollir d'altres com Maurella, Moranella o Morella. El més comú a nivell de Catalunya Nord o Catalunya del Sud seria Morella. De tota manera, herba de la morena també es diu en alguna altra banda, per exemple a l'Empordà, on una persona precisament me va explicar aquest ús per les morenes. Llavors, és una planta que té el cicle anual, és a dir, que creixerà, farà flor, farà la grana i morirà, i cada any fa el mateix cicle. I és una planta que pot ser menuda, però també pot arribar a fer passats 50-60 centímetres, i veurem que és una planta prou gran. És a dir, és dreta, però a la vegada també té tendència a caure cap als costats.
1: Sí, perquè quan ha crescut no hi arriba més, no té prou força.
2: Suposo que el que deu passar també és l'estructura per poder fer la fotosíntesi, i després també, com que fa unes petites tomates que deuen tenir el seu pes, doncs d'una manera o altra també igual pot tenir tendència a blincar-se. Veurem que els fruits es blinquen realment, el penjoll que fa. Llavors, té unes fulles amples, ovalades, romboidals, de vegades una mica allargades, enteres, i de vegades als costats fa com petites punxetes, o és sinuosa, és a dir, allò no és ben bé una cosa recta, recta, recta. I després una altra cosa que cal dir és que, tot i que la planta normalment és d'un color verd prou fosc, però no negre, de vegades la trobem amb una coloració que dius, caram, que fosca. Llavors ens fa pensar que el nom llatí, Solanum nigrum, pot ser no bé única i exclusivament pel fet de que els fruits siguin de color negre, sinó que pot ser també la planta amb aquest aspecte fosc.
1: La planta ella mateixa, tot fosc.
2: Sí, tota. Llavors, és una planta que és tot el món, és una planta cosmopolita, i a més, és una planta que varietats seves es planten, i és conreada sobretot en petites parcel·les o en petites explotacions, sobretot a Àsia i a Àfrica, però també a Amèrica.
1: I què se'n fa?
2: Sí. I això és una planta medicinal, de fet serveix per diverses coses, però a més també es veu que és interessant en cosmètica, es pot menjar i serveix com a tint. I també s'utilitza com insecticida perquè té alcaloides i aquesta toxicitat es veu que va bé per controlar tot un grup d'insectes. Com hem parlat de medicinals, l'ús, diríem, popular, més rellevant, popular, les morenes. Temes de tipus circulatori, suposo, o pot ser és degut al fet de baixar les inflamacions. És probable que vingui per aquí. Caldria que miréssim una mica més i segur que trobaríem bona informació de tot això. I com a planta útil per menjar, cal tenir en compte una sèrie de coses. Cal fer apolit, realment, perquè els fruits cal que siguin ben madurs, perquè si no són ben madurs, per exemple, un infant, entre 6, 7, 8, 9 tomatetes que no fossin madures el podríem matar.
1: Ah.
2: Llavors, ben madur, no, fins i tot s'utilitza en hostaleria, però té que ser realment madur i es pot fer servir amb gelees i es pot fer servir per fer melmelades i coses d'aquest tipus, però
1: cal fer molt apolit, eh?
2: Molt apolit, sí, sí. I és una planta interessant, és una planta realment interessant, però que realment cal vigilar que es faci un ús com cal, s'ha de saber.
1: Quan dius que és insecticida,
2: sí.
1: Per exemple, si la poso a dintre de la casa, m'atreu els mosquits?
2: No, més aviat seria allò que se fa un purí, és a dir, que es faria una infusió i es ruixaria. Mm. Seria pot ser més interessant amb agricultura, quan hi ha, diria, poagons o paràsits en les plantes, probablement seria més òptim per això que pas per això, com altres herbes que hem parlat que serien més d'atrapar els animals. Sí. Llavors, bé, és una planta prou comuna, no se'n troben grans quantitats, però aquí i allà, i sobretot en terres d'aquestes de cultiu, fresquetes, seria el lloc on és fàcil o prou fàcil trobar-la.
1: Doncs acabem, com sempre, amb els noms en llatí, els noms científics,
2: sí,
1: i els noms
2: sí,
1: d'usos locals.
2: Això mateix. Llavors, en aquest cas estaríem parlant d'una planta de la família de les solanàcies, és a dir, de les tomates, que es diu Solanum nigrum, i els noms locals, o de fet el que tenim, local del Conflent, seria herba de la morena. També en llengua francesa té un nom molt semblant a aquest, i seria Morella Noir. Llavors ja ens indica una mica aquestes característiques de les quals hem parlat. I si fem un resum dels usos, doncs una planta que aquí bé, hi ha alguna persona que la menja amb molta precaució, es pot fer fins i tot una sopa amb les fulles, però han de ser ben joves, cuites i pas que sigui la part principal, i de vegades els fruits que es posen doncs a sobre una amanida, i després com a tint, potser hi ha algú que fa servir per tenyir, i potser com a insecticida els agricultors per alguna cosa. Però pas res més, no és que coneixem gaires detalls dels usos locals, més aviat no.
1: Gràcies, Albert Mallol.
2: A tu, Enric. Aviat en tornem a parlar d'un altre.
0: Albert Mallol, Camproví.
1: Plantes de Conflent.
3: Radio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
4: Radio Arrels.
5: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
6: Qui perd la llengua, perd la identitat. Els jugadors de Scrabble ho saben. El joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis i totes les formes de verbs, fins tot conjugats. Més, s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una inicial en majúscula i que designen una persona famosa o un lloc destacat com una vila o un país o una marca comercial. Espieu si és estrany, podreu pas jugar Sílvia ni Brígida perquè no són al diccionari, però s'acceptaran Sara, Rosa i Maria. És perquè són pas fora que noms de dones. Sara és el nom d'un pastís, un pastís cobert d'ametlles ratllades que un pastisser va inventar en honor a la Sara Bernard, l'actriu francesa. Rosa, evidentment, és el nom d'una flor i Maria, figureu-vos, és una marca que ha entrat al diccionari, la marca de les galetes Maria. Aquestes galetes que se mengen per espertinar amb un beire de llet. Sara, Rosa i Maria són al diccionari.
5: La Yepisado, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Radio Arels, a Sayagosa, 93.1.
7: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
8: Bon dia, som dilluns 4 de maig i us informa Paula Escudero. L'Associació per l'Ensenyament del Català estudia com ensenyar el català a totes les escoles de Catalunya Nord amb l'objectiu d'aconseguir-ho en la propera dècada. Alà Bailac, president de la PLEC.
9: No és pas cap cosa utòpica ni extraordinària. Als Àsia tothom fa ensenyament d'alemany, a Còrsega tothom fa ensenyament de cors. Per tant, encaixa amb unes possibilitats que té l'educació pública, educació nacional, de proposar l'ensenyament de la llengua de la regió a tots els alumnes perquè és, evidentment és vist com un benefici, com un atut per desenvolupar la pròpia carrera, la pròpia activitat professional o simplement les activitats laborals a la regió on corresponen aquestes llengües. Doncs és perfectament realista, podríem dir, de considerar que l'ensenyament del català té vocació a poder arribar a tothom aquí a Catalunya Nord.
8: Alà Bailac, president de la PLEC, que entrevistem avui a Ràdio Arrels. Una disminució de l'ús de productes cosmètics pot disminuir de manera ràpida l'exposició als pertorbadors endocrins. Això revela un estudi de l'Inserm de Grenoble que ha estudiat el cas d'un centenar de dones que van deixar de maquillar-se i perfumar-se durant 5 dies. Els resultats mostren una baixada significativa de diverses molècules associades a riscos per la salut, entre les quals els pertorbadors endocrins. L'estudi destaca especialment la reducció de prop d'un 40% del bisfenol A, una dada que els investigadors qualifiquen d'excepcional i inesperada, ja que aquesta substància està prohibida dins dels cosmètics. Segons els experts, aquesta troballa demostra que petits canvis en els hàbits quotidians poden tenir un impacte immediat en l'exposició als contaminants químics. A Catalunya Nord s'ha registrat un cas de sospites de violència sexual en l'àmbit dels centres de lleure educatius, segons el col·lectiu SOS Periscolaire. L'entitat alerta que aquest tipus de situacions no són casos aïllats i poden produir-se arreu del territori. El col·lectiu ha posat en marxa un mapa interactiu per recollir denúncies de negligències i violències, tot i que adverteix que les dades no són exhaustives i que hi podria haver moltes més víctimes. L'associació alerta que una part important dels serveis de lleure no estan prou regulats, especialment en petits municipis. Davant d'aquesta situació, reclamen més control, formació i una regulació més estricta per garantir la protecció dels menors. A Narbona, el complex industrial Ogano Malvezir ha reprès la seva activitat després de mesos aturat. Cal recordar que aquesta instal·lació és una de les més grans del món en el refinatge d'urani i que, al llarg dels anys, ha sigut el centre de controvèrsies per episodis de contaminació i qüestions de seguretat laboral. La producció es va interrompre a finals de gener a causa de les tempestes que van afectar les instal·lacions. Segons l'empresa, durant aquest període s'ha garantit en tot moment la seguretat del recinte i no s'ha detectat cap risc sanitari. Ara, amb les noves mesures tècniques, la fàbrica reprèn progressivament la seva activitat. Tot i això, els possibles riscos ambientals i sanitaris d'aquesta activitat segueixen sent una preocupació pels habitants del territori. Divendres ha entrat en vigor l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur, sense un vot previ sobre el fons per part del Parlament Europeu. L'acord, que vol eliminar fins al 90% dels aranzels entre Europa i països com l'Argentina, el Brasil, el Paraguai o l'Uruguai, facilitant la importació de productes com ara la carn bovina o encara soja, vinculats a models de producció intensiva amb un impacte negatiu sobre el medi ambient. Malgrat les crítiques, la Comissió Europea defensa que l'acord reforçarà el comerç internacional, mentre el debat polític i social continua obert arreu del continent. I tot seguit us deixem amb la previsió del temps.
10: La inestabilitat ens acompanya avui i els pròxims dies. De moment, aquesta tarda, temperatures màximes de 14 graus a la muntanya, 18 al Conflent i a l'Alt Vallespí, 21 al Rosselló i al Vallespí. L'evolució pels pròxims dies. Demà al matí, temps variable, però amb domini del sol, sobretot a la muntanya. En canvi, excepte a la muntanya, doncs cal esperar-se a xàfecs durant tot el dia. Sol més present a la muntanya, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 12 a Sallagosa, 17 a Prada, 18 a Ceret, 19 graus de màxima, demà a la tarda a Perpinyà, tot això sota la pluja. Dimecres, sol al matí i, de nou, temps inestable durant la tarda, alternància de núvols i de clarianes. De fet, és aquest temps que ens acompanyarà segurament bona part d'aquesta setmana.
7: Radio Arrels.
11: Radio Arrels.
7: Cada dia i cada hora en català.
12: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels. A Forques, 95.
7: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
13: L'Associació per l'Ensenyament del Català va estar al Parlament de Catalunya ara fa uns quants dies a la Comissió de Política Lingüística, on va explicar diverses coses i també reclamar doncs, més presència del català a l'educació a Catalunya Nord. Tenim ara amb nosaltres el president de la PLEC, l'Ala Bailac. Bon dia.
14: Bon dia.
13: Com he dit, veu estar en aquesta comissió del Parlament i potser un dels titulars que hi veu deixar era que el vostre objectiu ara és estudiar com fer extensiu el català a tots els alumnes de Catalunya Nord. A la Bailac, això com es fa?
14: Això es fa identificant les necessitats, es fa sol·licitant el suport dels diferents actors que poden intervenir en l'ensenyament del català i en català i proposar que institucions i estructures, diguem, implicades en educació hi posin mitjans, no? financers, de recursos humans, de professors, per mort de fer extensiva l'oferta de i en català a totes les escoles perquè en puguin beneficiar tots els alumnes de Catalunya Nord. I concretament, per això havíem proposat, en fi, havíem respost a una invitació de la Comissió de Política Lingüística del Parlament de Catalunya, que ens havia demanat de venir a exposar com ho veiem i quines eren les perspectives per desenvolupar l'ensenyament del català a Catalunya Nord, en la mesura que des d'aquest any passat la Generalitat de Catalunya, a través precisament de la Conselleria de Política Lingüística, ha reprès el suport financer a l'APLEC, i per tant això ens obre perspectives, diguem, possibilitats de desenvolupament de tant de l'iniciació com d'altres activitats que porta l'APLEC.
13: Clar, evidentment, sempre va bé que arribin com aquests diners que venen en aquest cas de la Generalitat, però parlaves de diversos actors per fer extensiu aquest ensenyament del català arreu de Catalunya Nord, i clar, estem en un context en el qual sobretot el sector públic de l'estat francès s'està parlant d'austeritat i de possibles retallades. Quina resposta tenen els actors del nord, diguem, amb les vostres propostes?
14: Bé, hi ha diferents tipus d'actors que intervenen i que són determinants per desenvolupar l'ensenyament de i en català. Uns són actors administracions locals, podríem dir, i en aquest cas, efectivament, hi ha una, com podríem dir, un context d'estalvis i de reducció de mitjans financers, tant de Consell Departamental com de Consell Regional, com segons com ajuntaments. I, per tant, això pot voler dir una limitació dels incentius de les administracions locals per desenvolupar, pagar, diguem, mestres itinerants com són els de l'APLEC per fer iniciació a les escoles, però un dels actors clau, podríem dir, de l'ensenyament de i en català també és l'educació nacional. I en aquest cas no s'hi val massa a dir que hi ha un context d'estalvis i de dificultats financeres, perquè de posar mestres bilingües davant de la mainada, davant dels alumnes, o posar mestres monolingües costa el mateix. És a dir, que aquí no és tant una qüestió de mitjans financers com de voluntat política de posar en plaça les persones competents per mort d'ensenyar el català i en català a les escoles de Catalunya Nord. I això passa per una, no sé si dir conscientització, un efecte d'entrenament, de convenciment de l'educació, de l'administració educativa, de fer més i de desenvolupar plans, de planificar, vaja, el desenvolupament i el creixement de les escoles on hi ha, d'una banda, el que nosaltres preveiem a la PLEC i que també són els plans i els objectius de l'Oficina Pública de la Llengua, una extensió de l'oferta de classes bilingües o immersives, també podria ser, i d'altra banda, el que hi havia dins els plans de l'Oficina Pública també i que des de fa anys defensem a la PLEC, és de generalitzar l'ensenyament d'iniciació al català, almenys aquesta modalitat, per a tots els alumnes, els nins i nines de Catalunya Nord, de les escoles, perquè això vol dir garantir l'igualtat davant d'aquest benefici que consisteix de saber manejar i expressar-se en català en el context nostre d'una regió, un espai català transfronterer.
13: Clar, el que passa és que perquè guanyi presència el català en els centres educatius, sigui amb el nivell que sigui, ara ho comentaves a la Bailac, es necessiten, el que deies, professorat format bilingüe.
14: Sí.
13: Hi ha actualment prou professors com per realment plantejar una generalització del català a totes les escoles de Catalunya Nord?
14: Encara no, per això estem reflexionant i pensant en plans que puguin permetre d'arribar a tots els alumnes. Això passa per, evidentment, momentàniament, en tot cas, uns mitjans econòmics més importants per contractar més estudiants, més mestres itinerants per anar a les escoles on no hi ha personal competent, i d'altra banda passa per posar més places de mestres bilingües als concursos de reclutament del professorat. Però igualment això implica de formar més estudiants a l'universitat. I això, evidentment, va en el sentit d'estendre o de proposar o de consolidar els estudis de català a la Universitat de Perpinyà, cosa que és un tema en debat actualment. I el darrer element, diguem, d'aquesta política d'extensió dels ensenyants competents és de formació contínua dels mestres titulars actualment i que es volen iniciar o perfeccionar o formar per practicar o posar en plaça ensenyament de català o en català a la seva classe. I això també passa per uns dispositius de l'Universitat de Perpinyà, l'Institut Franco-Català Transfronterer i de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, que permet cada any que més de 30 personals de l'educació nacional se formin al català i després puguin efectivament aplicar, diguem, fer beneficiar els seus alumnes d'aquesta formació de la qual han beneficiat com a titulars de l'educació. Gràcies, encara un cop, als mitjans i a la política de l'Oficina Pública de la Llengua. Per tant, si tots aquests mitjans se posen en plaça, són complementaris i vol dir que no és pas desraonable de preveure que amb un horitzó de 5 anys, entre 5 i 10 anys, el català arribi a tots els alumnes de Catalunya Nord.
13: Fa uns mesos vam estar parlant d'una enquesta que va fer l'IFOP encarregada per Regions i Pobles Solidaris, que deia moltes coses, però una d'elles era que hi havia un suport bastant o molt majoritari de la població de Catalunya Nord a l'ensenyament del català. Aquestes dades us han fet canviar una mica la percepció, l'estratègia o alguna cosa, o simplement confirmaven una cosa que ja sabíeu?
14: Aquestes dades han confirmat d'una banda el que deia uns quants anys abans l'enquesta sociolingüística general de Catalunya Nord, és a dir, que hi havia un 76% de la població favorable a l'ensenyament bilingüe i un 80-81% favorable a l'ensenyament opcional del català. És a dir, és una opinió, vull dir, generalitzada, més que majoritària, vaja, de gent que veu amb bons ulls que l'ensenyament del català, com a mínim, se proposi a tot arreu i a tothom. I, per tant, això és, després això encaixa amb l'idea que tenim a la plec de proposar i de treballar l'extensió de l'ensenyament del català i en català a tot arreu i per tothom. Des de fa anys ho veiem d'aquesta manera, però això ens ha... actualment ens convenç d'intentar

0: 2026, una missió, una estructura, una comissió de mares i pares d'alumnes, amb el qual mirem de contactar i de difondre més informació a prop de les famílies sobre les possibilitats de demanar, vaja, ensenyament de bilingüe, per exemple, i acabem de tancar una distribució d'informació sobre la possibilitat de fer català al liceu a tots els alumnes de classes de tercera del col·legi, que representa 6.000 alumnes, i estem distribuint ara la mateixa informació per poder començar ensenyament de català al col·legi a prop de tots els alumnes de finals de primari de totes les escoles de Catalunya Nord, que representa uns 6 o 7.000 alumnes més. És a dir, l'idea és de generalitzar i sistematitzar la informació i el fet de incentivar, d'encoratjar les famílies a fer més pressió perquè totes les escoles puguin oferir l'ensenyament en català a la mainada. Per altra banda, és pas cap cosa utòpica ni extraordinària. A Alsàcia tothom fa ensenyament d'alemany, a Còrsega tothom fa ensenyament de cors. Per tant, encaixa amb unes possibilitats que té l'educació pública, l'educació nacional, de proposar l'ensenyament de la llengua de la regió a tots els alumnes, perquè evidentment és vist com un benefici, com un atut per desenvolupar la pròpia carrera, la pròpia activitat professional o simplement les activitats laborals a la regió on corresponen aquestes llengües. Doncs és perfectament realista, podríem dir, de considerar que l'ensenyament del català té vocació a poder arribar a tothom aquí a Catalunya Nord.
1: Alà Bailac, president de l'Associació per l'Ensenyament del Català, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia a totes i tots. Soc la Gata Catel, us convido el dissabte 16 de maig a les 3 a l'Auditorium de Serré per un concert una mica especial. Serà un concert projecció. Ja tinc ganes de ser-hi. Fins aviat.
3: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La revista de la setmana.
0: Amb Pasqual Tirac.
3: Ja ha arribat l'hora d'acollir la Judit Càlix, la directora de la revista Cuina, com cada mes, per fer una ullada sobre el sumari del moment. Bon dia, Judit.
4: Bon dia.
3: Es veu que heu pogut imprimir la revista sense problema, eh?
4: Sí, aquest número, sí, sí. Si la mireu, si la guaiteu, doncs veureu que hi ha una plata doncs, d'arròs negre.
3: Amb tinta.
4: Amb tinta, exacte, que nosaltres li diem arròs negre perquè és negre per la tinta. Vull dir que hi ha gent que també hi posa tinta artificial, però nosaltres estem parlant de la tinta natural, la tinta dels cefalòpodes, no? que és tant ja sigui de sípia com de calamar, doncs, però és capaç de transformar doncs, el color d'un plat en molt poca quantitat. No? I està molt, és un ingredient molt arrelat a la tradició doncs, marinera de casa nostra, perquè li aporta doncs, sabor, a més de color, li aporta molt de sabor. Doncs hem fet així un reportatge super, jo trobo molt interessant, perquè la tinta no és un ingredient que s'hagi estudiat tampoc molt, perquè és secundari, evidentment, però bé, és, al final la tinta, dius, els pops, alguns pops també en tenen, però està formada per melanina i altres substàncies residuals, i com sabreu, doncs, les sípies i els calamars doncs, la fan servir, doncs, l'amagatzemen doncs, per una mica per defensar-se doncs, dels seus depredadors, no? Que quan es veuen, es senten atacats, doncs ells alliberen doncs, aquesta tinta i tenen temps de marxar. Quan es pesquen aquestes espècies, aquesta tinta doncs, la podem fer servir en molts plats, no només amb aquest arròs amb tinta o arròs negre. No? Nosaltres, per exemple, proposem un humus, doncs un humus que es fa amb cigrons, però li dones el toc aquest de tinta que li dona aquest color diferent. Després hem versionat doncs, un plat de l'Albert Rauric, que és un cuiner que té un restaurant japonès molt català. Jo sempre li dic que bueno, tu ets japonès, però molt català, que es diu Dos Palillos, que està aquí al centre de Barcelona, que us recomano molt. I té un dels seus plats, és el shiokara, i nosaltres hem fet una versió d'aquest shiokara, que són uns calamarsets doncs, amb una salsa doncs, amb tinta. I després, bueno, fem el típic arròs negre no podia faltar i també ens atrevim doncs, amb una panna cotta, no? És un ingredient que també ens diuen molts cuiners que és millor comprar-lo pasteuritzat, si no l'has de coure. Doncs si hi ha gent que el vol fer servir per una vinagreta, doncs és millor comprar-lo, que ja n'hi ha a totes les peixateries. I és, a més, doncs, que ens atrevim, tots ens deien que ens atrevéssim més a fer-lo servir doncs, en plats que més enllà doncs, dels típics fideus o arrossos. No?
3: A més que dona un toc de color, té un impacte interessant a la cuina.
4: Sí, sí, sí, i també de sabor, i la cuina innovadora també la fa servir molt. En aquest reportatge doncs, també hem parlat amb els xefs del Disfrutar, millor restaurant del món, i ens comentaven doncs, que fan servir la tinta, doncs, per exemple, com a tint, per elaboracions noves del restaurant. Ens comentaven que feien una preparació amb un film de midó amb la qual fan uns raviolis i llavors és una pasta translúcida que, clar, la pots tenyir amb productes naturals amb el que vulguis. Si tens un to verd, doncs quedarà verda. Si és negre, doncs negre. Llavors això dona possibilitats doncs, infinites doncs, a la cuina d'avantguarda.
3: Quan vingueu per Catalunya Nord haureu de tastar un dels plats signatures del xef Bruno Léger,
4: sí,
3: que hi prepara un fullat amb tinta de sípia,
4: sí,
3: per damunt una espuma de cabra, de formatge de cabra, i per decorar algunes verduretes.
4: Ah, doncs me l'apunto, que aviat tenim una visita pendent i escolta, és això, sí, sí, ja et dic que els cuiners doncs, més innovadors és un ingredient que mira, és un ingredient que ha passat de la cuina marinera doncs, més senzilla doncs, a l'alta cuina, no?
3: Per parlar de cuina més casolana i de mercat, veig que feu un reportatge sobre la boqueria i tothom sap que a la boqueria hi ha un problema de turistificació. Hi ha solucions o no?
4: Doncs sí, sempre allò que diuen accepta la mort, tot té solucions, però a veure, estem en un moment, viu un moment crític. La Boqueria s'ha convertit en una de les principals atraccions turístiques de Barcelona. Vull dir, cada dia aquí hi ha una gentada que està molt bé, eh? I que el que passa que cada vegada doncs està convertint menys en un mercat i més en una atracció turística. Les parades doncs, de la gent que es jubilen, doncs, llavors les agafen doncs, altres propietaris i les converteixen doncs, en botigues. Ara el que domina més són pernil o ibèrics en general. Ostres, a la part del mig on hi havia les parades del peix, doncs, hi ha diverses que són ostres, fregits, i després les de fruita doncs, que venen doncs, els sucs, els batuts també de fruites i moltes capsetes d'aquestes amb macedònies o fruita tallada. Clar, això és el producte tradicional, cada vegada va quedant en menor proporció respecte a la resta de proposta. Llavors el que estan intentant és aturar això. Ara els gestors bueno, volien mirar doncs, de que el 40 o el 60% de totes les parades, si a dalt posa fruiteria tal, han de tenir fruita del producte pel qual van néixer. Això és complicat, perquè si tu estàs treballant sucs i només tens sucs, doncs tindràs com un petit mostrador doncs, amb producte tradicional, però per quedar ben... Bueno, no sé, s'ha de mirar a veure com acaben això desenvolupant. Tu pensa que abans tots els cuiners de Barcelona baixaven a aquí a la Boqueria a comprar. Molts que no eren del barri, el Carles Gaig m'explicava que ell tenia el restaurant a Horta i la Boqueria era una mica com el mercat central, o sigui, coses que no trobaves al mercat del seu barri, doncs baixaven aquí, coses més específiques, doncs els bolets, els marisc així més específic, doncs ell baixava i ho trobava aquí. Albert Adrià també ens explica doncs, que el 85 doncs, que hi recorda que no hi havia cap turista, o sigui, els turistes no hi anaven mai, no era un lloc doncs, això. També està bé en aquell moment descobrissin doncs, la Barcelona més autèntica, però ara, clar, el que ha fet és el turisme és canviar l'essència del mercat, no? Per acabar-ho d'adobar, doncs, els darrers anys els traspassos de llicències o els acords privats entre particulars han arribat a xifres milionàries. O sigui que si un senyor que té una botiga de pesca salada doncs, se la vol traspassar perquè es jubila, doncs, de vegades un altre que portaria el mateix producte i que oferia la Mar de Vent no pot assumir aquests traspassos tan milionaris.
3: I vols dir que els gerents... Perquè hi ha algun gerent, suposo, al mercat, està conscient d'això i volen emprendre alguna cosa?
4: Sí, ells ho diuen, que són conscients doncs, que mantenir el caràcter de la Boqueria i que sigui oberta a tota la ciutat doncs, és primordial. Llavors, bueno, estan mirant, s'inspiren molt en altres mercats, no? Pensen en referents internacionals doncs, com el Borough Market de Londres, Porta Palazzo de Turí, i ells sí que tenen referents de mercats que encara mantenen doncs, aquest caràcter doncs, tan vinculat amb la ciutat que els acull, no? I després també hem demanat, un dels apartats interessants era que hem demanat a cuiners o a la Benedetta Tagliabue, que és la que va fer la reforma doncs, al mercat de Santa Caterina, com ells s'imaginen què farien ells perquè la Boqueria tornés una mica doncs, a tenir, a fer goig d'anar i visitar, perquè ara el que passa al propi ciutadà és que hi vas i sí, hi ha parades que estan molt bé, i jo dies, com que treballo molt a prop, doncs hi ha dies que vaig a dinar a alguna barra i tot això, però clar, sempre veus allà tanta gent i tant producte així estrany. I a mi de les idees que més m'agradaven era el xef Adrià, doncs, què hi faria? Convertiria doncs, la Boqueria doncs, en el millor parador de la cuina catalana, no? Doncs que dignificaria o faria el menjar que hi ha ara per emportar, però que fos de qualitat i que, doncs, per què no una parada doncs, de fideus a la cassola o de croquetes i canelons, però ben fets, no amb el que hi ha ara, no? I altres també demanen això, doncs, més control i inspecció i evitar la competència deslleial. Clar, perquè a més aquestes parades de degustació també entren en conflicte i en competència amb els bars i restaurants que hi ha pel voltant. Bueno, és una cosa tan nostra que el barceloní se'l sent, és un mercat que se'l sent molt seu. Jo diria que més que el barceloní és tot Catalunya. sempre que molta gent venia aquí a Barcelona i anaven en una parada obligada, era anar a la Boqueria, no? I és un debat, doncs, penso que ens interpel·la a tots i que està molt bé d'explicar la realitat. Tampoc no cal explicar històries de que, fantàstic, el millor mercat del món. Bueno, sí, és un dels millors mercats del món, però a veure cap a on anirà i que tots ho vegem una mica.
3: Volia, encara tenim temps, volia que me comentessis un apartat que feu a la revista on analitzeu dades numèriques. I he vist que les xifres parlen. Hi ha un requadre sobre llegums ben estrany.
4: Sí. És una secció que, a més, és bastant nova. Em sembla que la vam començar a fer el febrer passat, li diem la cuina de dades, no? Al final és una infografia, un conjunt de diferents infografies que explica una notícia a través d'una manera molt gràfica, no? Llavors el que diem, en aquest cas li dediquem als llegums, perquè el conreu de lleguminoses ha estat històricament molt arrelat al nostre sistema alimentari, és una de les bases, no?, del que diem de la cuina mediterrània. I tot i això, l'estat espanyol, que se'n conreen, que a mi em semblava bastant, unes 70.000 tones, només cobreix el 58% del consum. O sigui que la resta, tot s'importa i venen dels Estats Units, del Canadà, de Mèxic, de l'Argentina. I llavors això, malgrat tenim unes varietats, que, per exemple, a Catalunya tenim un mosaic molt divers de varietats i, a més, molt apreciades per la població. Per exemple, jo a la zona on visc, que està a prop d'Igualada, a la zona nord de la comarca de l'Anoia, tenim el cigronet de l'Alta Anoia, doncs, que és un cigró molt petitet, que la pell no es nota, sembla que no tingui pell, i bueno, té una producció molt petita, però és molt bona. Però bueno, també podem parlar del fesol de Santa Pau, de la Garrotxa, de la mongeta del Ganxet, de la mongeta del castellfollit del Boix, del cigró d'Oristà. O sigui, tenim un munt de lleguminoses amb nom i cognoms molt vinculades al territori, que el que hem de fer és donar-li suport, no?, i potenciar els nostres productors. Si hi ha més demanda, si nosaltres vigilem i hi ha aquesta necessitat i volem comprar llegum d'aquí, suposo que serà més rendible pel pagès dedicar-s'hi i que augmenti aquesta producció, aquests cultius que només ens cobreixen la meitat del que consumim realment. I, a més, és també una altra de les dades que donem, és que, a més, o sigui, ja som deficitaris, n'hem de comprar, però és que, a més, mengem molt poc llegum. O sigui, hi ha una mitja que em sembla que és que mengem uns 2,6 quilos de llegum cada persona per any. Però és que haurien de ser, per allò d'així, nutricionalment, per anar bé, n'hauríem de menjar 11,5. O sigui, t'ho he imaginat, de 2,6 a 11,5. Llavors ja, no sé, haurien de fer plantacions a Mart o a la Lluna perquè no en tindríem tots. Però a vegades són aquestes dades que són, bueno, que es contradiuen una mica amb les necessitats que hi ha de la població, el que diuen nutricionalment que seria, que ens aniria bé i que d'allò amb el que realment disposem de producte, no? I llavors també pensar això, que siguem conscients que un llegum que t'arribi de l'Argentina o de l'altra banda, Mèxic, pot perfectament recórrer uns 7.500 quilòmetres. Això també té una despesa, però energètica, brutal, no?
3: Sí, sí. Potser s'hauria de pensar a fer campanyes de promoció, com hi ha els mesos de la gamba o de la garrota, fer setmanes de lleguminoses.
4: Exacte, exacte. Sí, sí, és que n'hem de menjar 3 o 4 vegades a la setmana i no les mengem. Jo la primera, però a mi que m'encanten. Jo sempre m'estaria fent amanides de llegum, però no en mengem.
3: Oh, molt bé, Judit. Ja tenim uns quants elements del sumari de la revista Cuina del mes de maig. Moltes gràcies per això, Judit Calix. Ens retrobem el mes que ve.
4: Sí, moltes gràcies a vosaltres. I el número que ve és el número 300 i és el que comencem a celebrar el nostre 25è aniversari. Comencem amb una sèrie d'actes que hem preparat per aquest any.
3: Molt bé. A veure si la ràdio es desplaça fins allà per cobrir un esdeveniment d'aquests.
4: Ai, ens encantaria, com vulgueu.
3: Molt bé, prenem cita i ja veurem. Fins aviat.
4: Fins aviat, gràcies.
2: La revista de la setmana.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: El disc de la setmana.
3: L'Oriana Peñé.
4: Això és el disc de la setmana i doncs aquesta setmana presentem el nou disc de la cantautora nord-catalana Agathe Cattel, anomenat Origins. Bon dia, Agathe Cattel.
5: Bon dia.
4: Aquest disc, si entenc bé, és un retorn cap al teu país, no? Que és Catalunya Nord.
5: Sí, exactament, exactament. He tingut voluntat de gravar un disc en català i bueno, hi ha dues cançons en francès també i tota la resta és en català.
4: Per quina raó vas voler fer aquest disc?
5: Bueno, ha sigut un viatge, no? que he fet des de que he començat a fer música. He anat explorant els estils, les llengües. He viatjat molt. El meu segon disc, que es diu Rio, és un disc majoritàriament en portuguès, de Brasil, on vaig viure. I ara, bueno, en el meu recorregut de vida, no, diguem, he tornat a casa després d'haver viatjat i conegut una mica el món i doncs és un retorn als orígens i a la terra de la meva infància.
4: Doncs de fet és com una declaració d'amor, podem dir això així?
5: Sí, podem dir-ho així. Sí.
4: És la primera vegada que cantes en català?
5: Bueno, la primera vegada no, perquè jo el parlo des de fa temps i canto també des de fa temps, però és el meu primer disc en català, això sí. Però abans de fer aquest disc m'havia convidat Francis Cabrel en una cançó seva que es diu Un gram de terre, on vaig traduir i cantar una mica en català. Ell va convidar diversos artistes de França que canten en llengües dites regionals de França i jo sóc cap de representar la cultura i la llengua catalana en aquesta cançó.
4: Doncs la primera cançó que doncs presentarem és sobre aquest tema, que se'n diu Mira al meu país. Quina és la musicalitat d'aquesta cançó?
5: Sí, a veure, Mira al meu país és com un himne, no? Un himne, una invitació a mirar la bellesa dels països catalans, la bellesa del paisatge, i sí, és això, és com un himne, un petit himne als Pirineus.
4: Doncs què et sembles si escoltem aquesta cançó?
5: Bueno, perfecte, per començar.

0: Mira.
1: Això era el disc de la setmana. Podreu tornar a trobar aquesta entrevista sencera a la nostra pàgina web.
2: El disc de la setmana.
3: L'Oriana Penyé.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
4: Escolteu
5: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
6: La inestabilitat ens acompanya avui i els pròxims dies. De moment, aquesta tarda, temperatures màximes de 14 graus a la muntanya, 18 al Conflent i a l'Alt Vallespí, 21 al Rosselló i al Vallespí. L'evolució pels pròxims dies. Demà al matí, temps variable, però amb domini del sol, sobretot a la muntanya. En canvi, excepte a la muntanya, doncs cal esperar-se a xàfecs durant tot el dia, sol més present a la muntanya, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 12 a Sallagosa, 17 a Prada, 18 a Ceret, 19 graus de màxima, demà a la tarda a Perpinyà, tot això sota la pluja. Dimecres, sol al matí i, de nou, temps inestable durant la tarda, alternància de núvols i de clarianes. De fet, és aquest temps que ens acompanyarà segurament bona part d'aquesta setmana.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: 50 països estudien el camí cap a la sortida dels combustibles fòssils. Bon dia. La setmana passada, la ciutat portuària de Santa Marta, a Colòmbia, va acollir la primera conferència internacional dedicada explícitament a la planificació de la sortida dels combustibles fòssils de manera justa, ordenada i equitativa. Durant 3 dies s'han reunit diplomàtics, científics i activistes per imaginar un món sense petroli, sense gas i sense carbó. Tot contrastava amb l'atmosfera habitual de les COP. Cap negociació nocturna, cap porta tancada i cap compromís impossible arrencar els grans països emissors i productors de petroli i de gas, de totes formes absents de la cita. Els Estats Units, la Xina, l'Índia i els països del Golf, efectivament, no hi eren. Els 56 estats convidats i Colòmbia van anunciar la creació d'un pànel de científics dedicat a la sortida dels fòssils, al desenvolupament de fulls de ruta estatals per planificar la transició energètica i l'anàlisi dels obstacles financers, especialment el deute i les subvencions als combustibles fòssils. Tanmateix, les tensions no han estat absents. Alguns països africans, rics en gas i petroli, han afirmat que continuaran forant per finançar el seu desenvolupament, il·lustrant les friccions entre els imperatius climàtics i les necessitats dels països en vies de desenvolupament. A més, els textos adoptats a Santa Marta no tenen cap caràcter vinculant. Malgrat tot, aquests països portaran aquest missatge a les properes negociacions de la COP31 previst el novembre a Ankara, on el Brasil espera formalitzar la idea de fulls de ruta globals per sortir dels combustibles fòssils. La segona conferència tindrà lloc el 2027 a Tuvalu, l'arxipèlag del Pacífic que ja s'enfonsa sota les aigües del canvi climàtic.
4: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Des d'aquest 6 de maig i fins al dia 27 es podrà veure a la Casa de la Regió, a Perpinyà, una exposició fotogràfica sobre la guerra d'Ucraïna. I a aquesta hora podem saludar la Martina Camiada. Martina, bon dia.
0: Bon dia.
3: Que ets membre del Consell d'Administració de la Casa d'Europa Pirineus Mediterrània i sou també organitzadors d'aquesta exposició. Una exposició feta amb fotografies de François Thomas.
0: Sí.
3: Qui és François Thomas?
0: És un fotògraf que va recórrer en aquell moment, des de 2022, amb un altre periodista que es diu Philippe Lobjoie, tot el conflicte ucranià, perquè li interessava moltíssim de veure aquesta realitat de guerra, si vols, a les portes d'Europa.
3: I, de fet, va visitar Ucraïna de dalt a baix, no?
0: De dalt a baix. Va començar a arribar a Kiev, després va abraçar el front nord fins al Donbass i va passar per Butxa i Kherson.
3: Per tant, té aquest testimoni, diguem, de la guerra en base a fotografies.
0: Sí.
3: A més, em sembla que François Thomas ha fet també com un llibre amb aquestes imatges, és així?
0: Exacte. D'aquest llibre n'ha fet, és a dir, és una transposició de les imatges i d'un text que relata tot el que ha pogut veure i tot el que ha fotografiat en aquests moments de violència extrem de la part de Rússia sobre, doncs, Ucraïna.
3: Doncs això dèiem que és des del 6 fins al 27 de maig i és a la Casa de la Regió. Això, Martina Camiada, és, perquè ens entenguem, és al centre de Perpinyà, és on hi ha l'estació del TGV, no?
0: Exacte, és allà. La inauguració es farà el 6 de maig, doncs sou convidats, l'entrada és completament gratuïta i us esperem tots. I el que potser caldria dir és que aquesta exposició, és el títol és Sa Majestat Carnissera o Sa Majesté le Carnage, en francès, i de fet el mateix títol l'ha utilitzat per al llibre que fa amb les imatges també. Vet aquí.
3: Doncs amb aquest títol, aquesta exposició fotogràfica feta doncs, des de la guerra d'Ucraïna, fent una mica fotografies de tot el país i que es podrà veure durant dues setmanes doncs, a Perpinyà, a la Casa de la Regió. Ho hem estat comentant amb la Martina Camiada. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Si permets,
3: digues.
0: Que tenim uns 1.000... ucranians aquí a Pirineus Orientals que estan convidats i que segur que hi haurà testimoniatge també d'aquesta gent d'aquest conflicte que han viscut i que han tingut que marxar per poder continuar a viure i que estan vivint aquí, a casa nostra.
3: I que segur que podran aportar també un testimoni molt interessant.
0: Exacte, sí.
3: Martina Camiada, moltes gràcies.
0: De res, fins a una altra.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Avui tornem a les declaracions anticatalanes que va fer l'any 1989 el que era president del Consell General, René Marquès. Recordaré, catalanoparlant de Sant Llorenç de la Salanca. Ahir escoltàvem com el president de la Bressola, Joan Pere Levian, responia al doctor Marquès, que havia dit que els mestres d'aquestes escoles catalanes no eren bons professionals. Una de les declaracions del president del Consell General que van escandalitzar més a molta gent va ser quan va afirmar que estudiar català no servia de res, millor estudiar anglès. Així reaccionaven l'escriptor Pere Verdaguer, l'advocat Miquel Maiol i alumnes d'un curs de català.
3: El doctor Marquès, el president del Consell General, que ha fet unes declaracions que tothom ha pogut llegir a la premsa sobre la inutilitat, podríem dir, de la llengua catalana en el context de la formació de l'Europa del 92. I això és, evidentment, una visió que cap de les associacions aquí no accepta, que és completament irrealista i, sobretot perillosa pel país, perquè és evident que això comporta unes actituds que no afavoreixen gens la preparació dels nord-catalans a aquest esdeveniment transcendent pel país, per un país fronterer com el nostre, que a més dels lligams que tots sabem, amb el sud, etc.
4: La primera, em sembla que quan parleu d'institucions estrangeres, i al cap i a la fi el Consell General és una institució de l'estat francès, no és nostra, caldria anomenar-les en francès. President du Conseil General, Région Languedoc-Roussillon, Monsieur René Marquès, perquè de Renat n'ha pas mai estat. És René Marquès, és pas nostre, és estranger aquest home. I després, em sembla, que li podríem dedicar una emissió setmanal amb anglès, una emissió de Ràdio Arrels amb anglès.
5: És això el que vos volia dir, que veieu, ella seria més content si fins i tot ho diguéssim en anglès, això del Consell General.
4: Això, llavors, podria, Ràdio Arrels podria organitzar cada setmana una petita emissió en anglès, que li dedicaríem, sí. Així li mostraríem que en sabem més que ell d'anglès, perquè en sap pas aquest cuny.
6: M'agradaria que ens expliquéssiu quina va ser la primera reacció vostra quan veu saber què havia dit el senyor Marquès. La primera
4: no m'ha pas estranyat. El conec i sabia que les seues declaracions catalanistes, tot això, era de la poudre aux yeux. Era. Uh-huh. I llavors no he estat gens sorprès.
7: Això em sembla que és una grossa broma, això, eh? Això no és seriós, eh? Per algú que viu aquí al país, no se pot dir.
8: Oh, no, perquè jo soc catalana. És la primera cosa. Soc una dona i soc catalana. I après, vagi.
9: Cal fer català aquí. Anglès també, me pas primerament anglès i després català, eh?
6: El col·lectiu de professors de català s'ha plantejat ensenyar anglès l'any que ve?
8: No, de moment no, eh? Això ho deixem al Consell General.
2: 1989, reaccions i comentaris diversos dels molts que Ràdio Arrels va recollir després de les declaracions del president del Consell General, René Marquès, dient que estudiar català no servia de res, millor estudiar l'anglès.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
10: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
11: El 4 de maig del 2014 es publica el disc Nòmades de Guillem Roma. Aquest músic, compositor i realitzador de videoclips va néixer a Manlleu el 9 de juliol del 1984. Amb només 6 anys, el petit Guillem va començar a aprendre a tocar el piano, més endavant també el saxo i la guitarra. Va marxar a Cuba per estudiar cinema, allà es va impregnar d'una altra tècnica musical que l'influenciarà. També podem destacar la forta presència de la música electrònica en els temes de Guillem Roma. Per la part de realització, a més dels seus propis videoclips, també ha col·laborat amb artistes com Blaumut, Gemma Humet, Bet o encara Jessamy. Escoltem ara la cançó El teu llit del disc Nòmades.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
3: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
4: Avui des del nostre estudi de Ceret parlem menjar local i presentem receptes típiques del Vallespí a l'antena de Ràdio Arrels i per això estem amb en Joan Iglesias i el Miquel Arnau Díaz del Centre Cultural Català del Vallespí. Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Paula. Doncs si teniu gana, pugeu cap a l'Alt Vallespí o aneu cap a la Cerdanya. A la Cerdanya hi trobaríeu trinxat, a l'Alt Vallespí hi trobareu trufes enclastades o trumfes enclastades. Llavors, la recepta és molt, molt simple. Trumfes bullides amb col, cal que sigui d'aquella col blanca, o si no, ben bé... Sí, cols de cabdell, que en diuen cap allà dalt també, aquelles cols de cabdell, tot ben bullit i llavors enclastat, que voldria dir xapades, rabillades per la paret, però la tia el que fa, les esclafa així, les enclasta, xac, amb una cullera, les agafa, xac, les torna a rabillar dintre d'aquella plata de servir i després, doncs, en una espècie de paella, de panna, fa doncs, sofregir una mica d'all, una mica de cansalada, rostissons, fa rostissons amb all, i doncs quan queda ben fregit rostidet, aquests rostissons rostidets, els bolca en aquell puré que ha fet enclastat, i llavors ja hi ha la sal de la... diríem dels rostissons, hi ha el pebre, i això queda boníssim, queda amanit amb aquest oli de la, sortits de la paella. Vet aquí, trumfes o trufes enclastades de Costoja.
4: Hi ha alguna diferència entre aquestes trumfes enclastades de Costoja i el trinxat de Cerdanya?
6: Jo em sembla que no. El més complicat és que un cop has fet aquestes trumfes amb el teu ventresc, això i allò, s'ha de fer rossejar un xic. Doncs és a dir que un xic rossejar i el que és el més complicat i que jo sé pas fer és que s'ha rossejat d'un banc i després s'ha de girar la panna i això sempre no perdi la meitat. Tant punt vull girar la panna per fer rossejar de l'altra banda, me s'escapa de pertot arreu. Això és el més complicat que tinc per fer el meu trinxat.
5: El que vaig notar, jo costós, jo que he anat notant, és que no la tornen pas a posar, diríem, a la paella per rossejar. La serveixen així i amanides, doncs, aquestes trumfes enclastades amb col blanca, amb els rostissons i el suc. I només això, vull dir que no fan pas com aquell, el trinxat, doncs pot ser això, que el fas, el gires, el vas sofregint, que quedi una mica sucarrimat, una mica, m'entens, com una mica, com una crosta, i llavors fa com una espècie de truita, que després sí, has de capgirar, tombar la truita, i de vegades t'escapa i puf, ja se'n va als fogons.
4: Moltes gràcies.
7: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aurélie, del País de Red Història Conflent-Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriqué acollirà la nostra conferència del mes. Liv Escap, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i característiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrel d'Història Conflent-Canigó.
2: Vos també comuniqueu a la gent la iniciativa, l'acte, la festa, l'exposició o el concert que organitzeu. Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 radio@radioarrels.cat.
3: No me mire mai, no me grite mai, no me toque mai, mai, mai, mai, mai. No me mire mai, no me grite mai, no me toque mai, mai.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: Tant li feia matar un home com un altre. Si era vell o jove, no el pertorbava. Una dona no li causava més problemes ètics, però no matava animals ni xiquets. Era un artesà del crim entestat en la feina ben feta. Observar la gent que en aquell moment es trobava a la cafeteria. La víctima s'allotjava a l'hotel. De moment era l'únic que sabia, però el tenia a prop. Feu una ullada, tret de les dues joves africanes, tots eren homes, tots estrangers. 12, em va comptar. Si haguera pogut triar, no hauria sabut fer-ho. Tampoc tenia importància. No coneixia personalment ningú. Al cap i a la fi, després de 25 anys matant, assassinar s'havia convertit en un hàbit quotidià. Una feina d'especialistes com qualsevol altra. En realitat, el cap ficava més la seva mort que la dels altres. No el fet de morir, sinó on? Al costat d'aquí. Animal acorralat vol morir al seu bosc. Ell ho tenia fàcil. Arribat el dia, només havia de tornar a Irlanda, a Strabane, al seu poble, als afores del qual van morir cosits a trets per l'exèrcit anglès els germans Devine i el seu amic Charles Breslin. Els van disparar més de 170 bales. Aproximadament la meitat les trobaren al cos dels tres militants. El més jove tenia 16 anys, el més gran 22. En l'enterrament de Charles, Liam va demanar l'ingrés a l'IRA, una decisió condicionada per un estat emocional. Judici final de Ferran Torrent, publicat l'any 2006 a l'editorial Columna.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

0: Edició especial. Visita d'Emmanuel Macron a Andorra en la seva qualitat de copríncep. Els 27 i 28 d'abril de 2026.
1: Enric Balaguer.
0: A banda dels actes protocolars, hem parlat amb andorrans. Miquel Àngels, tu ets a Andorra, vius a Andorra. Bé, el copríncep Macron, president de la República Francesa, també. Segons tu, com ho viuen els andorrans?
2: Jo crec que la immensa majoria d'andorrans doncs, estan molt contents de tenir un sistema polític que és un coprincipat, que ha garantit un equilibri de poders durant més de 700 anys i per tant doncs, que, bueno, ho veuen molt bé, estan contents i volen una continuïtat tant pel copríncep episcopal com pel copríncep francès. Jo crec que l'immens sentiment de la majoria d'andorrans és que això ha funcionat, funcionen i que volen una continuació.
0: Brunoia, periodista andorrà, què representa, segons tu, pels andorrans la visita del copríncep?
3: Sempre és molt important una visita del copríncep perquè estem més habituats a visites del copríncep episcopal, que està a la seu, a 10 quilòmetres de la frontera. En canvi, és més complicat, el copríncep francès resideix a París i les visites són més espaiades en el temps, però molt més important perquè té un paper molt rellevant a nivell de l'escena internacional i en aquest moment a Andorra hi ha uns temes que estan en el punt de mira, com pot ser l'avortament, com pot ser l'habitatge, i s'espera molt del discurs que pugui fer demà a la plaça del poble.
0: Quina és l'influència de l'estat francès a Andorra? Molt forta? Més forta que el veí espanyol? O els andorrans intenten justament no pas apartar, però sinó minvar una mica la importància dels dos estats veïns?
2: Pel que veig, molt majoritàriament, la gent jo diria que vol una continuïtat en aquest sentit.
0: Miquel Àngels Faura.
2: Jo pel que percebo. Sobre la influència, clar, per temes d'immigració hi ha més influència castellanoparlant, perquè tenim molta immigració, hem tingut molta immigració doncs, del segle passat de Galícia, després de Portugal, però també hi ha ara actualment molta immigració del continent americà, no? De Sud-amèrica, Centroamèrica. I llavors, clar, però això ho he compensat perquè clar, d'una banda hi ha el sistema d'escoles franceses també, que i espanyoles també, que també són gratuïtes aquí, tant unes com les altres a Andorra, i a part l'escola andorrana, la que és pròpiament del govern d'Andorra, la llengua vehicular és el català, però també es fan assignatures en francès i en castellà. Per tant, sempre aquí s'ha volgut aquest equilibri, perquè és el que ha donat resultat en els últims segles, ha donat estabilitat, ha donat que no hi hagi guerres, ha donat finalment el fruit de la independència andorrana, i la gent doncs, generalment està contenta i no vol, si una cosa li funciona, no vol canvis normalment.
0: La relació entre Catalunya Nord i Andorra fa 40 anys o 50 anys era molt important. Ara ho és molt menys.
3: Sí, evidentment. Era molt important en una època que molts estudiants anaven a estudiar a la Universitat de Perpinyà.
0: Brunoia.
3: I fins i tot molts andorrans anaven a estudiar al Liceu Charles Renouvier, a l'ara de Conflent. Després la millora de les comunicacions va fer que molts anessin cap a la part de Tolosa, inclús a Perpinyà hi havia hagut un institut d'estudis andorrans, hi havia hagut molta relació amb professors de Perpinyà, com Joan Becat, i ara tot això ha canviat i la tendència està anant més cap a la regió de Migdia Pirineus. Però suposo que a poc, ara ja, per exemple, han posat uns autobusos al govern des d'Andorra la Vella fins a Perpinyà per facilitar el trasllat d'estudiants, que ara van al Liceu Aragó, per exemple, a Jean Lursa, a diversos establiments escolars dels Pirineus Orientals.
0: La llengua és en perill a Andorra?
2: És molt bona pregunta. La llengua, sí, la llengua catalana no està vivint una situació com la que tenia el 1950 o com havia tingut tota la vida secularment aquí i realment, sí, estem preocupats. Estem preocupats per la llengua catalana i alguns estem molt preocupats. Fins a tal punt que per primer cop a la història d'Andorra s'ha aconseguit de l'any passat, que per renovar els permisos de residència s'exigeixi que tenen un coneixement mínim del català. Aleshores, què ho fa això? Ho fa amb diversos factors. Una immigració molt forta. No li donem la culpa a la immigració, eh? No li donem. És necessària, la necessitem. Però el que passa que és que, clar, l'escolarització, aquí és l'únic país del món que té un sistema trilingüe. Públic, gratuït. I clar, hi ha molta gent que són joves, que estudien, per exemple, a l'escola espanyola, i allà tot ho fan en castellà. I el mateix a l'escola francesa d'Andorra, i tot ho fan en francès. Llavors, entre ells, la llengua vehicular no és el català, és l'espanyol, és el, bueno, castellà, o el francès. I quan juguen al pati, tant un lloc com l'altre, ho fan en castellà o en francès. Quan estan a fora en l'oci, també ho fan en castellà o en francès. I jo, bueno, tots els que vivim aquí hem vist, no sé, per exemple, nois que van a l'escola, tenen 16, 17 anys, van a l'escola espanyola, han nascut a Andorra, però com que sempre s'han acostumat a parlar castellà a l'escola, parlen entre ells en castellà i són andorrans, on a l'Andorra és l'única llengua oficial és el català. L'any passat va venir un lingüista que va fer un llibre encarregat pel govern. Jo vaig anar a la presentació d'aquest llibre i ell estava, una de les coses que va dir, que, bueno, que cal preservar la multiculturalitat i tot això, però que a nivell de preservar el català, l'inconvenient més gran que veia era aquest, precisament aquesta escola pública trilingüe, que no passa a cap altre lloc del món, i a més en un país on el català està envoltat de llocs on Andorra està envoltat de llocs on el català no és l'única llengua oficial, només és Andorra. I bueno, tot això educatiu ho complica, sí, ho complica molt. No estem vivint en un moment dolç perquè anem de compres a certs llocs i no t'atenen de vegades com en català, però això passa perquè també, doncs, tot i que s'estan fent progressos, jo sóc optimista perquè s'estan fent, hem de reconèixer i estar agraïts d'aquesta llei que s'ha fet el 2025 perquè ha millorat molt les coses en molts aspectes, però no s'està complint la realitat, que la realitat és que si tu vas, o sigui, la realitat de la llei que et deia que si tu vas a una botiga t'han d'atendre obligatòriament en català si tu t'adreces a ells en català, i això no s'està complint a molts llocs. Però tot i que no s'està complint, també es veuen avanços. Per exemple, hi ha molta, com que hi ha molta gent de residents que han vingut aquí per primer cop, doncs que s'estan fent l'esforç d'estudiar català, de treure's el nivell per poder renovar el permís de residència. Això és el més positiu que veiem. Ara, quin és un dels grans problemes? Un dels grans problemes, que no l'he comentat ara, és el segon gran problema, des del meu humil punt de vista, és que, clar, el govern obre quotes, aquí només pot venir a Andorra a treballar qui té un permís de residència. Si està com a turista, estarà un temps limitat i li controlen. Si no, han de marxar. Doncs els que venen aquí, el govern obre, quan tenim més demanda de feina pels empresaris d'aquí que volen contractar més gent, és a l'estiu i a l'hivern, perquè és quan tenim més turistes. Andorra, bàsicament, viu dels turistes. Aleshores, quan hi ha una obertura de nova gent que s'ha de contractar per a l'estiu o per a l'hivern, s'obre una quota de el que en diem treballadors temporers. Per exemple, doncs 3.000, poso per exemple. I aquests 3.000 no se'ls exigeix d'entrada que parlin català, que l'hagin après a distància, via online, tot això. I on ens trobem? De cop i volta que venen 3.000 persones i moltes d'elles, la immensa majoria que treballen al sector serveis, no saben català. I per tant, la llei no es pot complir, la llei mateixa no es pot complir per aquest motiu, la llei del 2025 del català. Ens hauria de trobar un mecanisme de com fer que aquesta gent que venen aquí a treballar ja davant sapiguessin un català mínim, un nivell més bàsic. Però bé, això sembla que de moment no s'està treballant en aquesta direcció, almenys pels coneixements que m'han arribat a mi o la informació que m'ha arribat a mi, però esperem que en els futurs anys sí que es treballi en aquesta direcció, i això seria un gran pas endavant per millorar la situació del català.
0: El català és una proposta perquè sigui oficial a Europa, això seria una demanda dels andorrans que la llengua catalana, la llengua oficial d'Andorra, sigui també oficial a Europa?
3: Sí, perquè jo viatjo molt als Pirineus Orientals, el que és tota la zona aquella, i em preocupa que el català és una cosa que cada vegada que era més restringida a la gent gran, a la gent d'una certa edat, i sobretot en el nivell rural, en el nivell de petites poblacions, i que això tampoc ajuda el fet de que hi ha molts alguns ajuntaments que a les últimes eleccions municipals, inclòs Perpinyà, ha guanyat l'extrema dreta, i això tampoc contribueix a la defensa de la llengua, del català en aquest cas.
0: Bru, moltes gràcies.
3: Gràcies a vostè.
0: Miquel Àngel, moltes gràcies.
2: De res, gràcies a vosaltres també.
1: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: La inestabilitat ens acompanya avui i els pròxims dies. De moment, aquesta tarda, temperatures màximes de 14 graus a la muntanya, 18 al Conflent i a l'Alt Vallespí, 21 al Rosselló i al Vallespí. L'evolució pels pròxims dies. Demà al matí, temps variable, però amb domini del sol, sobretot a la muntanya. En canvi, excepte a la muntanya, doncs cal esperar-se a xàfecs durant tot el dia. Sol més present a la muntanya, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 12 a Sallagosa, 17 a Prada, 18 a Ceret, 19 graus de màxima, demà a la tarda a Perpinyà, tot això sota la pluja. Dimecres, sol al matí i, de nou, temps inestable durant la tarda, alternància de núvols i de clarianes. De fet, és aquest temps que ens acompanyarà segurament bona part d'aquesta setmana.
1: Rosselló,
0: Vallespí,
1: Conflent,
0: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
2: La inestabilitat ens acompanya avui i els pròxims dies. De moment, aquesta tarda, temperatures màximes de 14 graus a la muntanya, 18 al Conflent i a l'Alt Vallespí, 21 al Rosselló i al Vallespí. L'evolució pels pròxims dies. Demà al matí, temps variable, però amb domini del sol, sobretot a la muntanya. En canvi, excepte a la muntanya, doncs cal esperar-se a xàfecs durant tot el dia. Sol més present a la muntanya, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 12 a Sallagosa, 17 a Prada, 18 a Ceret, 19 graus de màxima, demà a la tarda a Perpinyà, tot això sota la pluja. Dimecres, sol al matí i, de nou, temps inestable durant la tarda, alternància de núvols i de clarianes. De fet, és aquest temps que ens acompanyarà segurament bona part d'aquesta setmana.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Esquitxos de clàssica.

us vull ballar la sardana a casa meva demà. Prou anys de fer d'ermità, prou anys de beure tisana, vella amiga americana, heu travessat l'oceà amb el vostre aeroplà i heu enganyat

que jo volia furtar. Embolcall de tafetà i capseta d'obsidiana, la vostra fruita dolçana, tastada a la babalà per qualsevol cortesà.

seré com un milicià a polir i custodiar granets de fruita pagana. Ja sé que sereu galana amb mi, pobre

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: La inestabilitat ens acompanya avui i els pròxims dies. De moment, aquesta tarda, temperatures màximes de 14 graus a la muntanya, 18 al Conflent i a l'Alt Vallespí, 21 al Rosselló i al Vallespí. L'evolució pels pròxims dies. Demà al matí, temps variable, però amb domini del sol, sobretot a la muntanya. En canvi, excepte a la muntanya, doncs cal esperar-se a xàfecs durant tot el dia. Sol més present a la muntanya, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 12 a Sallagosa, 17 a Prada, 18 a Ceret, 19 graus de màxima, demà a la tarda a Perpinyà, tot això sota la pluja. Dimecres, sol al matí i, de nou, temps inestable durant la tarda, alternància de núvols i de clarianes. De fet, és aquest temps que ens acompanyarà segurament bona part d'aquesta setmana.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de jazz.

0: la merla blanca del Carlit.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Banyuls de la Marenda, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: La inestabilitat ens acompanya avui i els pròxims dies. De moment, aquesta tarda, temperatures màximes de 14 graus a la muntanya, 18 al Conflent i a l'Alt Vallespí, 21 al Rosselló i al Vallespí. L'evolució pels pròxims dies. Demà al matí, temps variable, però amb domini del sol, sobretot a la muntanya. En canvi, excepte a la muntanya, doncs cal esperar-se a xàfecs durant tot el dia. Sol més present a la muntanya, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 12 a Sallagosa, 17 a Prada, 18 a Ceret, 19 graus de màxima, demà a la tarda a Perpinyà, tot això sota la pluja. Dimecres, sol al matí i, de nou, temps inestable durant la tarda, alternància de núvols i de clarianes. De fet, és aquest temps que ens acompanyarà segurament bona part d'aquesta setmana.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Llengua a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: L'Associació per l'Ensenyament del Català va estar al Parlament de Catalunya ara fa uns quants dies a la Comissió de Política Lingüística, on va explicar diverses coses i també reclamar doncs, més presència del català a l'educació a Catalunya Nord. Tenim ara amb nosaltres el president de la PLEC, l'Ala Bailac. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Com he dit, veu estar en aquesta comissió del Parlament i potser un dels titulars que veu deixar era que el vostre objectiu ara és estudiar com fer extensiu el català a tots els alumnes de Catalunya Nord. A la Bailac, això com es fa?
5: Això es fa identificant les necessitats. Es fa sol·licitant el suport dels diferents actors que poden intervenir en l'ensenyament del català i en català i proposar que institucions i estructures, diguem, implicades en educació hi posin mitjans, no?, financers, de recursos humans, de professors, per mort de fer extensiva l'oferta de i en català a totes les escoles perquè en puguin beneficiar tots els alumnes de Catalunya Nord. I concretament, per això havíem proposat, en fi, havíem respost a una invitació de la Comissió de Política Lingüística del Parlament de Catalunya que ens havia demanat de venir a exposar com ho veiem i quines eren les perspectives per desenvolupar l'ensenyament del català a Catalunya Nord en la mesura que des d'aquest any passat la Generalitat de Catalunya a través precisament de la Conselleria de Política Lingüística ha reprès el suport financer a la PLEC i per tant això ens obre perspectives, diguem, possibilitats de desenvolupament de tant de l'iniciació com d'altres activitats que porta la PLEC.
4: Clar, evidentment, sempre va bé que arribin com aquests diners que venen en aquest cas de la Generalitat, però parlaves de diversos actors per fer extensiu aquest ensenyament del català arreu de Catalunya Nord. I clar, estem en un context en el qual sobretot el sector públic de l'estat francès s'està parlant d'austeritat i de possibles retallades. Quina resposta tenen els actors del nord, diguem, amb les vostres propostes?
5: Bé, hi ha diferents tipus d'actors que intervenen i que són determinants per desenvolupar l'ensenyament de i en català. Uns són actors administracions locals, podríem dir, i en aquest cas, efectivament, hi ha una, com podríem dir, un context d'estalvis i de reducció de mitjans financers, tant de Consell Departamental com de Consell Regional, com segons com ajuntaments. I, per tant, això pot voler dir una limitació dels incentius de les administracions locals per desenvolupar, pagar, diguem, mestres itinerants com són els de la PLEC per fer iniciació a les escoles, però un dels actors clau, podríem dir, de l'ensenyament d'i en català també és l'educació nacional. I en aquest cas no s'hi val massa a dir que hi ha un context d'estalvis i de dificultats financeres, perquè de posar mestres bilingües davant de la mainada, davant dels alumnes, o posar mestres monolingües costa el mateix. És a dir, que aquí no és tant una qüestió de mitjans financers com de voluntat política de posar en plaça les persones competents per mort d'ensenyar el català i en català a les escoles de Catalunya Nord. I això passa per una, no sé si dir conscientització, un efecte d'entrenament, de convenciment de l'educació, de l'administració educativa, de fer més i de desenvolupar plans, de planificar, vaja, el desenvolupament i el creixement de les escoles on hi ha, d'una banda, el que nosaltres preveiem a la PLEC i que també són els plans i els objectius de l'Oficina Pública de la Llengua, una extensió de l'oferta de classes bilingües o immersives, també podria ser, i d'altra banda, el que hi havia dins els plans de l'oficina pública també i que des de fa anys defensem a la PLEC, és de generalitzar l'ensenyament d'iniciació al català, almenys aquesta modalitat, per a tots els alumnes, els nins i nines de Catalunya Nord, de les escoles, perquè això vol dir garantir l'igualtat davant d'aquest benefici que consisteix de saber manejar i expressar-se en català en el context nostre d'una regió, un espai català transfronterer.
4: Clar, el que passa és que perquè guanyi presència el català en els centres educatius, sigui amb el nivell que sigui, ara ho comentaves a la Bailac, es necessiten, el que deies, professorat format bilingüe.
5: Sí.
4: Hi ha actualment prou professors com per realment plantejar una generalització del català a totes les escoles de Catalunya Nord?
5: Encara no. Per això estem reflexionant i pensant en plans que puguin permetre d'arribar a tots els alumnes. Això passa per, evidentment, momentàniament, en tot cas, uns mitjans econòmics més importants per contractar més estudiants, més mestres itinerants per anar a les escoles on no hi ha personal competent i, d'altra banda, passa per posar més places de mestres bilingües als concursos de reclutament del professorat. Però, igualment, això implica de formar més estudiants a la universitat. I això, evidentment, va en el sentit d'estendre, de proposar o de consolidar els estudis de català a la Universitat de Perpinyà, cosa que és un tema en debat actualment, I el darrer element, diguem, d'aquesta política d'extensió dels ensenyants competents és de formació contínua dels mestres titulars actualment i que es volen iniciar o perfeccionar o formar per practicar o posar en plaça ensenyament de català o en català a la seva classe. I això també passa per uns dispositius de l'Universitat de Perpinyà, l'Institut Franco-Català Transfronterer, i de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, que permet cada any que més de 30 personals de l'Educació Nacional se formin al català i després puguin efectivament aplicar, diguem, fer beneficiar els seus alumnes d'aquesta formació que de la qual han beneficiat com a titulars de l'educació. Gràcies encara un cop als mitjans i a la política de l'Oficina Pública de la Llengua. Per tant, si tots aquests mitjans se posen en plaça, són complementaris i vol dir que no és pas desraonable de preveure que amb un horitzó de 5 anys, entre 5 i 10 anys, el català arribi a tots els alumnes de Catalunya Nord.
4: Fa uns mesos vam estar parlant d'una enquesta que va fer l'IFOP, encarregada per Regions i Pobles Solidaris, que deia moltes coses, però una d'elles era que hi havia un suport bastant o molt majoritari de la població de Catalunya Nord a l'ensenyament del català. Aquestes dades us han fet canviar una mica la percepció, l'estratègia o alguna cosa, o simplement confirmaven una cosa que ja sabíeu?
5: Aquestes dades han confirmat d'una banda el que deia uns quants anys abans l'enquesta sociolingüística general de Catalunya Nord, és a dir, que hi havia un 76% de la població favorable a l'ensenyament bilingüe i un 80-81% favorable a l'ensenyament opcional del català. És a dir, és una opinió, vull dir, generalitzada, més que majoritària, vaja, de gent que veu amb bons ulls que l'ensenyament del català, com a mínim, se proposi a tot arreu i a tothom. I, per tant, això és, després això encaixa amb l'idea que tenim a l'aplec de proposar i de treballar l'extensió de l'ensenyament del català i en català a tot arreu i per tothom. Des de fa anys ho veiem d'aquesta manera, però això ens actualment ens convenç d'intentar d'organitzar-nos millor i per això són benvinguts els suports econòmics institucionals que ens venen a fer possible amb més mitjans de fer més coses, de difondre més informació, d'organitzar més connexió i xarxa de pares d'alumnes. Per exemple, acabem de posar en plaça al si de l'APLEC tot aquest any que ha començat, aquí 25-26, una missió, una estructura, una comissió de mares i pares d'alumnes, amb el qual mirem de contactar i de difondre més informació a prop de les famílies sobre les possibilitats de demanar, vaja, ensenyament de bilingüe, per exemple, i acabem de tancar una distribució d'informació sobre la possibilitat de fer català al liceu a tots els alumnes de classes de tercera del col·legi, que representa 6.000 alumnes, i estem distribuint ara la mateixa informació per poder començar ensenyament de català al col·legi a prop de tots els alumnes de finals de primari de totes les escoles de Catalunya Nord, que representa uns 6 o 7.000 alumnes més. És a dir, l'idea és de generalitzar i sistematitzar la informació i el fet de incentivar, d'encoratjar les famílies a fer més pressió perquè totes les escoles puguin oferia l'ensenyament de o en català a la mainada. Per altra banda, és pas cap cosa utòpica ni extraordinària. Als Àsia tothom fa ensenyament d'alemany, a Còrsega tothom fa ensenyament de cors. Per tant, encaixa amb unes possibilitats que té l'educació pública, l'educació nacional, de proposar l'ensenyament de la llengua de la regió a tots els alumnes, perquè evidentment és vist com un benefici, com un atut per desenvolupar la pròpia carrera, la pròpia activitat professional o simplement les activitats laborals a la regió on corresponen aquestes llengües. Doncs és perfectament realista, podríem dir, de considerar que l'ensenyament del català té vocació a poder arribar a tothom aquí a Catalunya Nord.
4: Alà Bailac, president de l'Associació per l'Ensenyament del Català, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: A Ràdio Arrels estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana.

0: de conjunts musicals. Jo personalment pensi molt en les cobles de xeremaires, si arribaré, que feien la sortida dels consulars a Perpinyà, on sap que hi havia quatre oboes xeremaires catalanes que tocaven. Possiblement dues primes, dues tenores, no es sap ben bé, acompanyat d'un baix. El que és segur és que la tenor a Catalunya Nord, el tenor, la primera menció és en 1821, doncs dins el taller Garrett, on es sap que ell en fabricava. Després tenim en 1835 un senyor que es diu Abel Hugo, que ens explica que la cobla a Catalunya Nord es fa amb la tenor, el tenor, com ell ho diu. I cap allà, 1840, tenim dos contractes de cobla a Ia d'Otet, molt i molt interessants, dins el qual hi ha trobem la borrassa, trobem el flabiol, trobem la prima i trobem la tenor, tocats, en 1840. Doncs amb instruments probablement fabricats pel Valentí Turon, que és el constructor d'aquesta època. Cap allà, 1840, el Valentí i l'Andreu tenen una disputa, una querella, no sé, i no es parlen més. És un xic un problema per nosaltres quan fem l'estudi dels instruments per entendre tota la transmissió que es farà, ja que sap que el Valentí i l'Andreu tenen una cobla junts abans, no sap ben bé qui toca què, bon, això tenim un petit forat aquí, això és segur. I el que és cert també és que el Valentí comença a modernitzar l'instrument i que és el seu fill, l'Andreu, que això sí, el tornarà célèbre, tornarà aquest instrument célèbre i que a l'Empordà, quan vols tenir una bona cobla, un bon instrument, perdona, et cal tenir un instrument turong. Pep Ventura, per cert, vindrà a veure l'Andreu a comprar-li la seva tenor. El que no és cert i que és el llegendari sardanista és que li vingui a dir inventa aquest instrument i em permetrà crear jo la cobla.
1: Tal com dèiem en el precedent capítol, que és tornar a atribuir una primera paternitat, en tot cas, a la modernització de l'instrument al Valentí Turon. El Valentí és un home nascut al 1777, és un home que va conèixer la fi de l'antic règim, però que va conèixer sobretot la cobla amb la borrassa, amb una certa estètica musical. Va conèixer també, evidentment, els canvis. Però, allò, va adaptar la xeremia tenor per fer-ne un baix per la cornemusa. I tal com us explicava, és un instrument molt rudimentari i amb unes claus fetes amb planxes de llautó plegades i fins i tot amb resolucions així mecàniques molt rudimentàries i que amb prou feines tapaven, cosa que per un instrument amb ja 8-9 claus... Una campana, segurament en un primer temps de fusta, però després de metall, amb els seus límits. L'Andreu Turon, doncs, segurament durant la dècada del 1840, fins i tot cap als finals d'aquesta dècada, millora encara més aquesta primera modernització. Però és clar, doncs tots dos, com deia l'Oriol, tots dos, el Valentí i l'Andreu, són músics. Però l'Andreu és nascut el 1815 i músic de diversos instruments, també va ser professor de cornetí. Se sap que també fabricava instruments clàssics, tenim com a mínim un clarinet i un oboe clàssic que ell mateix va fabricar. Doncs tenia més mitjans també, o tenia una inquietud en quant a la resolució de problemes purament mecànics pels seus instruments. I doncs es fa també la seva promoció com a músic, com a constructor d'instruments, també amb la tenora. I com per la prima, de la qual parlàvem anteriorment, fa un parell de capítols, d'un instrument de quatre peces com els feia el Valentí Turon, que també és el cas per la tenora. Doncs l'Andreu ho redueix a tres instruments, una peça de dalt, una peça més llarga per la mà de ball i amb totes les claus, i una campana, en el cas de l'Andreu, de metall. De metall i de dues claus. No

0: jo no tinc clar que fos ell que fes tots els elements de metall, hi ha poca homogeneïtat, diguem-ne, entre les formes d'un instrument a l'altre, però sí que hi ha cura que la mecànica sigui fiable, funcional i que les claus tapin al capdavall.
1: Que sigui el punt de les claus.
0: Sí, al capdavall. Però, allò, l'Andreu Turón adapta la tenora per fer-ne un instrument solista, també a imitació del gust musical de l'època, sobretot el de l'òpera, per exemple. I tenim el programa dels concerts del 1852 i són obligades, no són sardanes, però són peces obligades de per tenora. Si no em falla la memòria, hi ha muntanyes regalades o arranjaments amb variacions de melodies rossellonesos ben conegudes. En tot cas, són instruments que duren, que els músics fan durar molt i molt i molt. Per exemple, l'Albert Manyac, el famós tenorista de Ceret, no va tocar mai amb cap altre instrument que una Turón. Per exemple, en fotos, quan van crear el Llogabal a París, se'l veu amb una tenora, que no és pas la que va tocar, diguem-ne, més tard en la seva carrera. La seva última tenora que va tocar la podeu veure exposada al Museu dels Instruments de Ceret, 14 carrer Pere Remei, a Ceret, i que és un instrument de granadillo amb un altre sistema de claus molt més sofisticat i que li permetia també a l'Albert Manyac, sempre en aquest lluïment de solista, de poder tocar peces com la Caquetage, el famós vals que va poder gravar i que poca gent s'atreveix a tocar.
2: Sí, sí, aquest instrument del qual parla el Pere és un dels últims que va fabricar en Turón abans de morir. Una cosa que ens adonem també és que l'Andreu Turón tindrà una influència molt forta, ho parlo també el valencià, però és una cosa que no es pot quantificar perquè és massa antiga. Però Andreu, sabem que al Principat tothom té una fama enorme i ens adonem de més a més, per exemple, que els tenoristes venen a agafar cursos a Perpinyà. No sé, quant de temps, no sé com es passava. Pensi que si venien, es passaven un mes o no sé com feien. Teníem rastres de gent que venien a aprendre a fabricar les canyes i instruments, d'altres que venien a agafar cursos de tenor. Doncs, de fet, tenim un moment on entre el Valentí i l'Andreu al voltant de la tenor, tot es passa aquí. Tot el món de la factura instrumental ha vingut aquí a Perpinyà. Tornarà a marxar després de l'Andreu, però és que durà molt i molt de temps amb l'Andreu Turón. És veritat que aquesta força la tindrà, és segur, però tampoc cal ser realista, no va inventar l'instrument, el va perfeccionar en funció de les modes d'aquell moment i és per això que va funcionar.
1: Oriol Lluís Gual i Pere Jordà, moltes gràcies als dos.
3: A vosaltres. Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: El disc de la setmana.
4: L'Oriana Penyé.
5: Això és el disc de la setmana i doncs aquesta setmana presentem el nou disc de la cantautora nord-catalana Agathe Catel, anomenat Origins. Bon dia, Agathe Catel.
6: Bon dia.
5: Aquest disc, si entenc bé, és un retorn cap al teu país, no? Que és Catalunya Nord.
6: Sí, exactament, exactament. He tingut voluntat de gravar un disc en català i bueno, hi ha dues cançons en francès també i tota la resta és en català.
5: Per quina raó vas voler fer aquest disc?
6: Bueno, ha sigut un viatge, no? que he fet des de que he començat a fer música. He anat explorant els estils, les llengües. He viatjat molt. El meu segon disc, que es diu Rio, és un disc majoritàriament en portuguès, de Brasil, on vaig viure. I ara, bueno, en el meu recorregut de vida, no, diguem, he tornat a casa després d'haver viatjat i conegut una mica el món. I doncs és un retorn als orígens i a la terra de la meva infància.
5: Doncs, de fet, és com una declaració d'amor. Podem dir això així?
6: Sí, podem dir-ho així. sí.
5: És la primera vegada que cantes en català?
6: Bueno, la primera vegada no, perquè jo el parlo des de fa temps i canto també des de fa temps, però és el meu primer disc en català, això sí. Però abans de fer aquest disc m'havia convidat Francis Cabrel en una cançó seva que es diu Un gram de terre, on vaig traduir i cantar una mica en català. Ell va convidar diversos artistes de França que canten en llengües dites regionals de França i jo sóc el que representa la cultura i la llengua catalana en aquesta cançó.
5: Doncs la primera cançó que doncs presentarem és sobre aquest tema, que se'n diu Mira al meu país. Quina és la musicalitat d'aquesta cançó?
6: Sí, a veure, Mira al meu país és com un himne, no? Un himne, una invitació a mirar la bellesa dels països catalans, la bellesa del paisatge. I sí, és això, és com un himne, un petit himne als Pirineus.
5: Doncs què et sembla si escoltem aquesta cançó?
6: Bueno, perfecte, per començar.

0: Mira.
1: Això era el disc de la setmana. Podreu tornar a trobar aquesta entrevista sencera a la nostra pàgina web.
2: El disc de la setmana.
3: L'Oriana Penyer.
4: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. En aquesta crònica històrica, feta a partir dels arxius de Ràdio Arrels, ja hem parlat de l'arrestació del pagès de la Roca d'Albera, Cristian Soler, durant l'ocupació de la Direcció Departamental de l'Agricultura el 27 de setembre del 1999. El 13 d'octubre següent es va organitzar una nit de solidaritat amb ell i la seva família, tot esperant el resultat de la demanda de posada en llibertat. Jean-Paul Perras, vicepresident del Sindicat dels Hortolans.
4: Ara cal dir indignació perquè tenim un pagès en prisó, un amic, i som tots aquí a provar de fer saia per la mort simbòlica, com aquesta nit amb tota la gent, en Jordi Bar, en Narac, en Jaquet, l'Anglada i Comolada, tant de gent que són aquí. I som desgustats perquè aquell país se morirà, els polítics fan per res, ens aspiren a gravar i... Bon, crec que tot és dit aquí.
5: Els dossiers no avancen.
4: Ah, no, hi ha res que se preocupa de... Pas ningú que se preocupa de res. Som aquí, amb els nostres problemes i preocupacions i se'n foten completament, cobren a la fi del mes ells un dineral de sous i nosaltres espiem a passar les situacions. I va de més en més mal i sé pas com s'acabarà en aquest departament.
5: Aquesta nit és un homenatge al treball de les dones que es van manifestar, un homenatge a la dona del Cristian Soler i també a ell mateix, no?
4: Sí, a les dones, a en Cristian, a la seva dona, a tots els pagesos, perquè els pagesos han estat tocats, que en Cristian s'anirà de prisó, el problema serà tal igual i calrà tornar a reflectir, no sé pas si podrem funcionar com s'han funcionat fins ara, perquè el sindicalisme té ara de se posar una grossa reflexió, jo no sé pas si som en França, en Argentina, al Xili, sé pas més.
5: La reflexió existeix a nivell de la mobilització actualment, ara sou mobilitzats.
4: Sí, som mobilitzats, però bon, som mobilitzats aquí, és que serem mobilitzats demà quan calrà tornar a anar a manifestar, que cal tornar a dir les coses, els polítics, tot això. Cal tenir un coratge per parlar als polítics i tothom ho pot fer, això.
5: El Jospin es va caracteritzar dient que és per la transparència i per l'escolta. Oh. Heu percebut aquest missatge?
4: Que sigui en Jospin, en Chirac o aquí en Burquen o les que han passat davant d'ell o que passaran en pres, tinc pas més confiança, jo som desgustat. Jo tant com els polítics funcionaran així, no en seguirem pas.
5: Per acabar, quina és la consigna per dimecres?
4: Dimecres, bé, jo esperem tots que la justícia serà... nos deixarà ser en Cristian. Voilà.
3: 1999, Jean-Paul Perras, vicepresident del Sindicat dels Hortolans, durant la nit del 13 d'octubre, en solidaritat amb Cristian Soler, vicepresident del Sindicat de la Fruita i la Verdura, que en aquells moments era a la presó acusat de violència envers la policia. La Cort d'Apel·lació de Montpeller diria que no a la demanda de posada en llibertat.
1: Ràdio Arrels, en FIAC, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Des d'aquest 6 de maig i fins al dia 27 es podrà veure a la Casa de la Regió, a Perpinyà, una exposició fotogràfica sobre la guerra d'Ucraïna. I a aquesta hora podem saludar la Martina Camiada. Martina, bon dia.
3: Bon dia.
2: Que ets membre del Consell d'Administració de la Casa d'Europa Pirineus Mediterrània i sou, sou també organitzadors d'aquesta exposició. Una exposició feta amb fotografies de François Thomas.
3: Sí.
2: Qui és François Thomas?
3: És un fotògraf que va recórrer en aquell moment des de 2022 amb un altre periodista que es diu Philippe Lobjoie tot el conflicte ucranià, perquè li interessava moltíssim de veure aquesta realitat de guerra, si vols, a les portes d'Europa.
2: I de fet va visitar Ucraïna de dalt a baix, no?
3: De dalt a baix. Va començar a arribar a Kiev, després va abraçar el front nord fins al Donbass i va passar per Butxa i Kherson.
2: Per tant, té aquest testimoni, diguem, de la guerra en base a fotografies.
3: Sí.
2: A més, em sembla que François Thomas ha fet també com un llibre amb aquestes imatges, és així?
3: Exacte. D'aquest llibre n'ha fet, és a dir, és una transposició de les imatges i d'un text que relata tot el que ha pogut veure i tot el que ha fotografiat en aquests moments de violència extrem de la part de Rússia sobre, doncs, Ucraïna.
2: Doncs això dèiem que és des del 6 fins al 27 de maig i és a la Casa de la Regió. Això, Martina Camiada, és, perquè ens entenguem, és al centre de Perpinyà, és on hi ha l'estació del TGV, no?
3: Exacte, és allà. La inauguració es farà el 6 de maig, doncs sou convidats, l'entrada és completament gratuïta i us esperem tots. I el que potser caldria dir és que aquesta exposició, és el títol és Sa Majestat Carnissera o Sa Majesté le Carnage, en francès, i de fet el mateix títol l'ha utilitzat per al llibre que fa amb les imatges també. Vet aquí.
2: Doncs amb aquest títol, aquesta exposició fotogràfica feta doncs, des de la guerra d'Ucraïna, fent una mica fotografies de tot el país i que es podrà veure durant dues setmanes doncs, a Perpinyà, a la Casa de la Regió. Ho hem estat comentant amb la Martina Camiada. Moltes gràcies per atendre'ns.
3: Si permets, només dic que tenim uns 1.000... ucranians aquí a Perpinyà, al Pirineus Orientals, que estan convidats i que segur que hi haurà testimoniatge també d'aquesta gent d'aquest conflicte que han viscut i que han tingut que marxar per poder continuar a viure i que estan vivint aquí, a casa nostra.
2: I que segur que podran aportar també un testimoni molt interessant.
3: Exacte, sí.
2: Martina Camiada, moltes gràcies.
3: De res, fins a una altra.

0: Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. Els jugadors d'Scrabble ho saben. El joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis i totes les formes de verbs, fins i tot conjugats. Mais s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una inicial en majúscula i que designen una persona famosa o un lloc destacat com una vila o un país o una marca comercial. Espieu si és estrany. Podreu pas jugar Sílvia ni Brígida perquè no són al diccionari. Mais s'acceptaran Sara, Rosa i Maria. És perquè són pas fora que noms de dones. Sara és el nom d'un pastís, un pastís cobert d'ametlles ratllades que un pastisser va inventar en honor a la Sara Bernard, l'actriu francesa. Rosa, evidentment, és el nom d'una flor i Maria, figureu-vos, és una marca que ha entrat al diccionari, la marca de les galetes Maria. Aquestes galetes que se mengen per espertinar amb un beire de llet. Sara, Rosa i Maria són al diccionari.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Radio Arrels, a Elna, 95.
0: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels. Són les 6 de la tarda.
5: La inestabilitat ens acompanya avui i els pròxims dies. De moment, aquesta tarda, temperatures màximes de 14 graus a la muntanya, 18 al Conflent i a l'Alt Vallespí, 21 al Rosselló i al Vallespí. L'evolució pels pròxims dies. Demà al matí, temps variable, però amb domini del sol, sobretot a la muntanya. En canvi, excepte a la muntanya, doncs cal esperar-se a xàfecs durant tot el dia. Sol més present a la muntanya, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 12 a Sallagosa, 17 a Prada, 18 a Ceret, 19 graus de màxima, demà a la tarda a Perpinyà, tot això sota la pluja. Dimecres, sol al matí i, de nou, temps inestable durant la tarda, alternància de núvols i de clarianes. De fet, és aquest temps que ens acompanyarà segurament bona part d'aquesta setmana.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
0: La revista de la setmana.
7: En Pasqual Tirac.
2: Ja ha arribat l'hora d'acollir la Judit Càlix, la directora de la revista Cuina, com cada mes, per fer una ullada sobre el sumari del moment. Bon dia, Judit.
8: Bon dia.
2: Es veu que heu pogut imprimir la revista sense problema, eh?
8: Sí, aquest número, sí, sí. Si la mireu, si la guaiteu, doncs veureu que hi ha una plata doncs, d'arròs negre.
2: Amb tinta.
8: Amb tinta, exacte, que nosaltres li diem arròs negre perquè és negre per la tinta. Vull dir que hi ha gent que també hi posa tinta artificial, però nosaltres estem parlant de la tinta natural, la tinta dels cefalòpodes, no? que és tant ja sigui de sípia com de calamar, doncs, però és que és capaç de transformar doncs, el color d'un plat en molt poca quantitat. No? I està molt, és un ingredient molt arrelat a la tradició doncs, marinera de casa nostra perquè li aporta doncs, sabor, a més de color, li aporta molt de sabor. doncs hem fet així un reportatge super, jo trobo molt interessant, perquè la tinta no és un ingredient que s'hagi estudiat tampoc molt, perquè és secundari, evidentment, però bé, és, al final la tinta, dius, els pops, alguns pops també en tenen, però està formada per melanina i altres substàncies residuals, i com sabreu, doncs, les sípies i els calamars, doncs, la fan servir, doncs, l'amagatzemen, doncs, per una mica per defensar-se, doncs, dels seus depredadors, no?, que quan es veuen, senten atacats, doncs ells alliberen, doncs, aquesta tinta, i tenen temps de marxar. Quan es pesquen aquestes espècies, aquesta tinta, doncs, la podem fer servir en molts plats, no només amb aquest arròs amb tinta o arròs negre, no? Nosaltres, per exemple, proposem un hummus, doncs un hummus que es fa amb cigrons, però li dones el toc aquest de tinta que li dona aquest color diferent. Després hem versionat, doncs, un plat de l'Albert Rauric, que és un cuiner que té un restaurant japonès molt català. Jo sempre li dic que, bueno, tu ets japonès, però molt català, que es diu Dos Palillos, que està aquí al centre de Barcelona, que us recomano molt. I té un dels seus plats, és el shiokara, i nosaltres hem fet una versió d'aquest shiokara, que són uns calamarsets, doncs, amb una salsa, doncs, amb tinta. I després, bueno, fem el típic arròs negre, no podia faltar, i també ens atrevim, doncs, amb una panna cotta, no? És un ingredient que també ens diuen molts cuiners que és millor comprar-lo pasteuritzat, si no l'has de coure. Doncs si hi ha gent que el vol fer servir per una vinagreta, doncs és millor comprar-lo, que ja n'hi ha a totes les peixateries. I és, a més, doncs, que ens atrevim, tots ens deien que ens atrevíssim més a fer-lo servir, doncs, en plats que més enllà, doncs, dels típics fideus o arrossos, no?
2: A més que dona un toc de color, té un impacte interessant a la cuina.
8: Sí, sí, sí, i també de sabor, i la cuina innovadora també la fa servir molt. En aquest reportatge, doncs, també hem parlat amb els xefs del Disfrutar, millor restaurant del món, i ens comentaven, doncs, que fan servir la tinta, doncs, per exemple, com a tint, per elaboracions noves del restaurant. Ens comentaven que feien una preparació amb un film de midó, amb la qual fan uns raviolis, i llavors és una pasta translúcida que, clar, la pots tenyir amb productes naturals, amb el que vulguis. Si tens un to verd, doncs quedarà verda, si és negre, doncs negre, i llavors això dona possibilitats, doncs, infinites, doncs, a la cuina d'avantguarda.
2: Quan vingueu per Catalunya Nord, haureu de tastar un dels plats signatures del xef Bruno Léger,
8: sí,
2: que hi prepara un fullat amb tinta de sípia,
8: sí,
2: per damunt una espuma de cabra, de formatge de cabra, i per decorar algunes verduretes.
8: Ah, doncs me l'apunto, que aviat tenim una visita pendent i escolta, és això, sí, sí, ja et dic que els cuiners, doncs, més innovadors, és un ingredient que mira, és un ingredient que ha passat de la cuina marinera, doncs, més senzilla, doncs, a l'alta cuina, no?
2: Per parlar de cuina més casolana i de mercat, veig que feu un reportatge sobre la boqueria, i tothom sap que a la boqueria hi ha un problema de turistificació. Hi ha solucions o no?
8: Doncs sí, sempre, allò que diuen, excepte la mort, tot té solucions. Però a veure, estem en un moment, viu un moment crític. La boqueria, doncs, s'ha convertit en una de les principals atraccions turístiques de Barcelona. Vull dir, és, cada dia aquí hi ha una gentada que està molt bé, i que el que passa que cada vegada, doncs, està convertint menys en un mercat i més en una atracció turística. Les parades, doncs, de la gent que es jubilen, doncs, llavors les agafen doncs, altres propietaris i les converteixen, doncs, en botigues. Ara el que domina més són pernil, o ibèrics en general, ostres, a la part del mig on hi havia les parades del peix, doncs hi ha diverses que són ostres, fregits, i després les de fruita, doncs, que venen, doncs, els sucs, els batuts també de fruites, i moltes capsetes d'aquestes amb macedònies o fruita tallada. Clar, això és el producte tradicional, cada vegada va quedant, doncs, en menor proporció respecte a la resta de proposta. Llavors el que estan intentant és aturar això. Ara els gestors, bueno, volien mirar, doncs, de que el 40 o el 60% de totes les parades, si a dalt posa fruiteria tal, han de tenir fruita del producte pel qual van néixer. Això és complicat, perquè si tu estàs treballant en sucs i només tens sucs, doncs tindràs com un petit mostrador doncs amb producte tradicional, però per quedar ben... Bueno, no sé, s'ha de mirar a veure com acaben això desenvolupant. Tu pensa que abans tots els cuiners de Barcelona baixaven a aquí a la boqueria a comprar. Molts que no eren del barri, el Carles Gaig m'explicava que ell tenia el restaurant a Horta i la boqueria era una mica com el mercat central, o sigui, coses que no trobaves al mercat del seu barri, doncs baixaven aquí, coses més específiques, doncs, doncs els bolets, els marisc, així més específic, doncs ell baixava i ho trobava aquí. Albert Adrià també ens explica doncs, que el 85... Pues que ell recorda que era que no hi havia cap turista, o sigui, els turistes no hi anaven mai, no era un lloc, doncs, això. També està bé que en aquell moment descobrissin doncs, la Barcelona més autèntica, però ara, clar, el que ha fet és el turisme és canviar l'essència del mercat, no? Per acabar-ho d'adobar, doncs, els darrers anys, els traspassos de llicències o els acords privats entre particulars han arribat a xifres milionàries. O sigui, que si un senyor que té una botiga de pesca salada doncs, se la vol traspassar perquè es jubila, doncs, de vegades un altre que portaria el mateix producte i que ho faria a la Mar de Vent no pot assumir aquests traspassos tan milionaris.
2: I vols dir que els gerents... Perquè hi ha algun gerent, suposo, del mercat, està conscient d'això i volen emprendre alguna cosa?
8: Sí. Ells ho diuen, que són conscients doncs, que mantenir el caràcter de la boqueria i que sigui obert a tota la ciutat doncs, és primordial. Llavors, bueno, estan mirant... S'inspiren molt en altres mercats, no? Pensen en referents internacionals doncs, com el Borough Market de Londres, Porta Palazzo de Turí, i ells sí que tenen referents de mercats que encara mantenen doncs, aquest caràcter doncs, tan vinculat amb la ciutat que els acull, no? I després també hem demanat, un dels apartats interessants era que hem demanat a cuiners o a la Benedetta Tagliabue, que és la que va fer la reforma doncs, al mercat de Santa Caterina, com ells s'imaginen què farien ells perquè la boqueria tornés una mica doncs, a tenir, a fer goig d'anar i visitar, perquè ara el que passa al propi ciutadà és que hi vas i sí, hi ha parades que estan molt bé, jo dies, com que treballo molt a prop, doncs hi ha dies que vaig a dinar a alguna barra i tot això, però clar, sempre veus allà tanta gent i tant producte així estrany. I a mi de les idees que més m'agradaven era el xef Adrià, doncs, què hi faria? Convertiria doncs, la boqueria doncs, en el millor aparador de la cuina catalana, no? Doncs que dignificaria o faria el menjar que hi ha ara per emportar, però que fos de qualitat i que, doncs, per què no una parada doncs, de fideus a la cassola o de croquetes i canelons, però ben fets, no amb el que hi ha ara, no? I altres també demanen això, doncs, més control i inspecció i evitar la competència deslleial. Clar, perquè a més aquestes parades de degustació també entren en conflicte i en competència amb els bars i restaurants que hi ha pel voltant. Bueno, és una cosa tan nostra que el barceloní se'l sent, és un mercat que se'l sent molt seu. Jo diria que més que el barceloní és tot Catalunya. Sempre que molta gent venia aquí a Barcelona i anaven en una parada obligada era anar a la boqueria, no? I és un debat, doncs, penso que ens interpel·la a tots i que està molt bé explicar la realitat. Tampoc no cal explicar històries de que, fantàstic, el millor mercat del món. Bueno, sí, és un dels millors mercats del món, però a veure cap a on anirà i que tots ho vegem una mica.
2: Volia, encara tenim temps, volia que me comentessis un apartat que feu a la revista on analitzeu dades numèriques. I he vist que les xifres parlen. Hi ha un requadre sobre llegums, ben estrany.
8: Sí. És una secció que, a més, és bastant nova. Em sembla que la vam començar a fer el febrer passat. Li diem la cuina de dades, no? Al final és una infografia, un conjunt de diferents... doncs, infografies que explica una notícia doncs, a través d'una manera molt gràfica. No? Llavors, el que diem, en aquest cas, li dediquem als llegums, perquè el conreu de lleguminoses doncs, ha estat històricament molt arrelat al nostre sistema alimentari, és una de les bases no? del que diem de la cuina mediterrània. I tot i això, l'estat doncs, espanyol, que se'n conreen, que a mi em semblava bastant, doncs, 70.000 tones, només cobreix el 58% del consum. O sigui que la resta, tot s'importa i venen doncs, dels Estats Units, de Canadà, de Mèxic, de l'Argentina. I llavors això, malgrat tenim unes varietats, que, per exemple, a Catalunya tenim un mosaic molt divers de varietats i a més molt apreciades per la població. Per exemple, jo la zona on visc, que està a prop d'Igualada, a la zona nord de la comarca de l'Anoia, tenim el cigronet de l'Alta Anoia, doncs, que és un cigró molt petitet, que la pell no es nota, sembla que no tingui pell, i bueno, té una producció molt petita, però és molt bona. Però bueno, també podem parlar del fesol de Santa Pau, de la Garrotxa, de la mongeta del Ganxet, de la mongeta del Castellfollit del Boix, del cigró d'Oristà. O sigui, tenim un munt de lleguminoses amb nom i cognoms molt vinculades al territori, que el que hem de fer és donar-li suport, no? I potenciar els nostres productors. Si hi ha més demanda, si nosaltres vigilem doncs que i hi ha aquesta necessitat i volem comprar llegum d'aquí, doncs suposo que serà més rendible doncs, pel pagès doncs, dedicar-s'hi i que augmenti doncs, aquesta producció, que aquests cultius que només ens cobreixen doncs, la meitat del que consumim realment. I, a més, és també una altra de les dades que donem, és que, a més, o sigui, ja som deficitaris, n'hem de comprar, però és que, a més, mengem molt poc llegum. O sigui, hi ha una mitja que em sembla que és que mengem uns 2,6 quilos de llegum cada persona per any. Però és que haurien de ser, per allò de si nutricionalment, per anar bé, n'hauríem de menjar 11,5. O sigui, t'ho he imaginat, de 2,6 a 11,5. Llavors ja, no sé, hauríem de fer plantacions a Mart o a la Lluna perquè no en tindríem tots. Però a vegades són aquestes dades que són, bueno, que es contradiuen una mica amb les necessitats que hi ha de la població, el que diuen nutricionalment que seria, que ens aniria bé i que llavors amb el que realment doncs, disposem de producte, no? I llavors també pensar això, que siguem conscients que un llegum que t'arribi doncs, de l'Argentina o de, jo què sé, de l'altra banda de Mèxic pot perfectament doncs, recórrer uns 7.500 quilòmetres. Això també té una despesa, però energètica, brutal, no?
2: Sí, sí. Potser s'hauria de pensar a fer campanyes de promoció, com hi ha els mesos de la gamba o de la garrota, fer setmanes de lleguminoses.
8: Exacte, exacte. Sí, sí, és que n'hem de menjar 3 o 4 vegades a la setmana i no les mengem. Jo la primera, però a mi que m'encanten. Jo sempre m'estaria fent amanides de llegum, però no en mengem.
2: Oh, molt bé, Judit. Ja tenim uns quants elements del sumari de la revista Cuina del mes de maig. Moltes gràcies per això, Judit Calix. Ens retrobem el mes que ve.
8: Sí, moltes gràcies a vosaltres. I el número que ve és el número 300 i és el que comencem a celebrar el nostre 25è aniversari. Comencem una sèrie d'actes que hem preparat per aquest any.
2: Molt bé. A veure si la ràdio es desplaça fins allà per cobrir un esdeveniment d'aquests.
8: Ai, ens encantaria, com vulgueu.
2: Molt bé. Prenem cita i ja veurem. Fins aviat.
8: Fins aviat, gràcies.
9: La revista de la setmana.
10: Ràdio Arrels.

0: Sortim de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, soc en Bernat Casals, el president de l'associació Aeronau de Maó. Vos convidi a la 24a edició d'Identicat, la festa de la catalanitat, que tindrà lloc a Pesia de la Ribera i a Maó del dimecres 13 de maig al diumenge 17 de maig. Tots els espectacles són gratuïts. Cançó, animació musical, castells, teatre d'improvisació, divertit, correfoc, bèstia de foc, gegants, concerts. El programa exacte, amb els horaris, els podeu tenir escoltant Radio Arrels o sobre la pàgina web aeronau.cat, aeronauestacat.cat. Cliqueu sobre la rubrica Identicat. Vos esperem nombrosos per la festa de la llengua i de la cultura catalanes, que té menester de molta ajuda i l'ajuda de tothom. Gràcies.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 4 de maig del 2014 es publica el disc Nòmades de Guillem Roma. Aquest músic, compositor i realitzador de videoclips va néixer a Manlleu el 9 de juliol del 1984. Amb només 6 anys, el petit Guillem va començar a aprendre a tocar el piano, més endavant també el saxo i la guitarra. Va marxar a Cuba per estudiar cinema, allà es va impregnar d'una altra tècnica musical que l'influenciarà. També podem destacar la forta presència de la música electrònica en els temes de Guillem Roma. Per la part de realització, a més dels seus propis videoclips, també ha col·laborat amb artistes com Blaumut, Gemma Humet, Bet o encara Jessamy. Escoltem ara la cançó El teu llit del disc Nòmades.

0: Fins aquí el teu llit de Guillem Roma.
1: Ràdio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Radio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: El que diem i el que callem.
3: Psicologia de la nostra societat.
4: Per anar bé per casa.
2: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
5: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
2: Capítol 37.
6: La felicitat.
2: Segona part.
7: A l'estat francès, una persona de cada 5 que consumeix o ha consumit anxiolítics al llarg de la seva vida. Això vol dir que l'estat francès és un estat on la gent és poc feliç?
5: Quina pregunta. Mira, jo et diria que l'epidèmia d'avui dia és justament és l'ansietat, i no crec que això sigui patrimoni francès. Jo crec que el moment social que vivim és un moment social que ens posa molt cap enfora, molt cap a la realització de coses exteriors i molt poc cap a l'interior. I que, clar, aquí la frustració és molt fàcil, no? Tornant al que parlàvem en el programa que parlàvem de l'alegria, si la teva expectativa de vida és estar sempre al 100% d'alegria, doncs la frustració està garantida. I a més, i està garantida no només perquè tindràs moments en els quals el que et proposa la vida no són motius per estar alegre, sinó també perquè arribarà un moment en el qual, imaginem, només com una distopia, no? Com si fos un programa d'aquests o d'aquestes sèries americanes que et proposen petites distopies, un Black Mirror. Doncs imaginem que hi hagués una màquina de l'alegria. Doncs al final no sentiríem alegria. Simplement perquè ja no hi hauria aquest factor sorpresa, aquest factor descoberta, aquest factor canvi, no? Aquesta societat en la qual estem tot el temps depenent del que passi en l'exterior, és una societat que ens porta cap a la frustració. I quan anticipem la frustració, doncs aquí ens posem ansiosos. Jo no crec que sigui un tret francès. Jo crec que és, actualment és un tret social. Potser en una altra època era un tret francès. Ara no ho crec.
7: I llavors la solució no hauria de ser més aviat societal, en comptes de ser individual amb anxiolítics, per exemple, que potser són sobreprescrits?
5: Jo crec que hi ha un factor social innegable, que aquest factor social ens pressiona cap a una banda, cap a una via. Però jo crec també que hi ha una capacitat i una possibilitat de resistència individual a això, no? com a societat. No només a una capacitat de resistència, sinó també a una capacitat de generació, Paola, en contra d'aquesta tendència societal. En el fons, això que estem fent tu i jo ara és això. Alguna vegada havíem parlat de la possibilitat, per exemple, de fer el programa en diferit. I jo et vaig dir, no, a mi no m'interessa fer-lo en diferit. No? Jo vull que puguem conversar, que estiguem tu i jo cara a cara i que parlem del que sigui que haguem de parlar. Doncs per mi això és a la vegada un espai de resistència i un espai de creativitat, perquè en la mesura en què tu i jo ens trobem i parlem de les coses que ens sembla que hem de parlar amb o sin guió, és igual, doncs aquí estem fent alguna cosa una mica diferent.
7: I creus que aquesta pressió per ser feliç ens ajuda o, al contrari, ens crea culpa i pot ser prejudicial? Perquè, com bé ho dèiem al principi, és molt difícil estar en un estat de felicitat com total. Molt difícil o impossible.
5: Jo crec que la pressió social no és tant cap a la felicitat, tot i que de vegades es diu així, s'anuncia d'aquesta manera, crec que fa part de la confusió, jo crec que la pressió social és cap a l'alegria. Que la prescripció, entre cometes, social és estar tot el temps alegre. No? O sigui, tot el temps alguna persona que està exultant, que està ballant, rient, mostrant-se, no? Fent-se selfies en el no sé què, en el no sé quants. Doncs, per mi, el que se'ns convoca és més aviat això. I hem de fugir d'això. O sigui, l'alegria és magnífica, no? Però com deien, mira, hi ha dues cançons. Una és una cançó de rock espanyol, de rock argentí, més aviat, en espanyol, en llengua espanyola, que diu l'alegria no és solo brasilera, en una part, no? I és una cançó que s'ha fet en l'època de la dictadura militar de l'Argentina. L'autor és Charly García. I després hi ha una altra, que és brasilenya, que diu en una part que l'alegria és una cosa meravellosa, però que per fer samba se necessita una mica de tristesa, no? I jo crec que les dues coses són certes, o sigui, l'alegria no és una cosa que es pugui sostenir tot el temps i que vingui donada per exemple, el fet de ser brasileny, val? I a la vegada s'ha de poder ser trista, també, estar trista en un moment, i s'ha de poder expressar aquesta tristesa, o s'ha de poder expressar aquesta ràbia, o s'ha de poder expressar la situació en la qual realment estem. Perquè el que té de bonic l'alegria és l'autenticitat. I si, per contra, es deu un mandat, doncs aquí no hi ha cap mena d'autenticitat, no? Quan parlàvem de la felicitat i ens dèiem quina imatge ens venia al cap, a tu i a mi, les dues pensàvem, no?, en aquest nen o en aquesta nena saltant d'alegria i tal. Va, això no s'imposta, això passa o no passa. I per tant, jo crec que també hem de fugir d'aquest mandat d'alegria, poder admetre que fins i tot en un estat de felicitat general, personal, podem tenir moments de tristor o moments de qualsevol altra emoció no plaent. I potser un bon objectiu seria més aviat el benestar, no? El poder estar bé en la situació que tenim al nostre voltant, mirant aquesta situació que tenim al nostre voltant. Jo crec que això és molt més intel·ligent.
7: I llavors, com ho fem per saber si sentim benestar o no?
5: La meva pregunta és, estàs en equilibri? I si la resposta és sí, més enllà de que puguis estar passant una situació puntual, si en general estàs en equilibri, si pots sostenir-te en equilibri, doncs estàs bé.
7: I en equilibri amb què? Amb els teus propis valors?
5: Mira, l'estabilitat és un estat. L'equilibri és una transició. L'equilibri és un moviment. I a vegades és un equilibri relatiu amb els teus valors i les teves necessitats. A vegades és un equilibri relatiu entre la teva... el teu sentit d'estar obert a l'altre i la necessitat que l'altre pot tenir d'estar tancat en si mateix. I per tant, sempre una anada i una tornada entre dos punts. L'equilibri no és mai estàtic. L'equilibri és sempre dinàmic, és sempre un moviment. I per tant, el benestar és això. El benestar és poder dir, mira, jo en aquest moment... No sé, m'agradaria estar amb la meva parella i poder explicar-li que, no sé, que he llegit un llibre que m'ha agradat moltíssim o que he vist una pel·li que no sé què o que m'està passant el no sé quants, però resulta que la meva parella acaba de venir d'un partit de futbol, està amb l'adrenalina a tope i en aquest moment el que necessita és fer-se una dutxa per poder fer descendre aquesta adrenalina i estirar-se 15 minuts perquè el seu cos torni a tenir un estat. Val, soc infeliç perquè ara la meva parella no m'està escoltant. Si jo estic en un estat de benestar, d'estar bé amb mi, doncs segurament podré entendre que més enllà de les meves ganes de compartir-li el no sé què en aquest moment, l'altre està on està. I no m'està abandonant, no m'està traient res, no, està on està i jo estic en equilibri amb això.
7: Sí, segurament el tercer ingredient potser també seria estar obert als altres i a escoltar el que els altres senten també.
5: Bon, tu intentes per tots els mitjans portar-me la recepta i jo em resisto amb totes les meves forces. I aquí estem, en un equilibri.
7: Gabriela, moltes gràcies.
5: Fins la propera, Paola. Moltes gràcies a tu.
1: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Edició especial. Visita d'Emmanuel Macron a Andorra en la seva qualitat de copríncep. Els 27 i 28 d'abril de 2026.
3: Enric Balaguer.
2: A banda dels actes protocolars, hem parlat amb andorrans. Miquel Àngels, tu ets a Andorra, vius a Andorra. Bé, el copríncep Macron, president de la República Francesa, també. Segons tu, com ho viuen els andorrans?
4: Jo crec que la immensa majoria d'andorrans doncs, estan molt contents de tenir un sistema polític que és un coprincipat, que ha garantit un equilibri de poders durant més de 700 anys i, per tant, doncs, que, bueno, ho veuen molt bé, estan contents i volen una continuïtat. Tant pel copríncep episcopal com pel copríncep francès. Jo crec que l'immens sentiment de la majoria d'andorrans és que això ha funcionat, funcionen i que volen una continuació.
2: Brunoia, periodista andorà, què representa, segons tu, pels andorrans la visita del copríncep?
5: Sempre és molt important una visita del copríncep perquè estem més habituats a visites del copríncep episcopal, que està a la seu, a 10 quilòmetres de la frontera. En canvi, és més complicat, el copríncep francès resideix a París i les visites són més espaiades en el temps, però molt més important perquè té un paper molt rellevant a nivell de l'escena internacional. I en aquest moment a Andorra hi ha uns temes que estan en el punt de mira, com pot ser l'avortament, com pot ser l'habitatge, i s'espera molt del discurs que pugui fer demà a la plaça del poble.
2: Quina és l'influència de l'estat francès a Andorra? Molt forta? Més forta que el veí espanyol? O els andorrans intenten justament no pas apartar, però sinó minvar una mica la importància dels dos estats veïns?
4: Pel que veig, molt majoritàriament, la gent jo diria que vol una continuïtat en aquest sentit.
2: Miquel Àngels Faura.
4: Jo pel que percebo. Sobre la influència, clar, per temes d'immigració hi ha més influència castellanoparlant, perquè tenim molta immigració, hem tingut molta immigració doncs, del segle passat de Galícia, després de Portugal, però també hi ha ara actualment molta immigració del continent americà, no? De Sud-amèrica, Centroamèrica. I llavors, clar, però això ve compensat perquè clar, d'una banda hi ha el sistema d'escoles franceses també, i espanyoles també, que també són gratuïtes aquí, tant unes com les altres a Andorra, i a part l'escola andorrana, la que és pròpiament del govern d'Andorra, la llengua vehicular és el català, però també es fan assignatures en francès i en castellà. Per tant, sempre aquí s'ha volgut aquest equilibri, perquè és el que ha donat resultat en els últims segles, ha donat estabilitat, ha donat que no hi hagi guerres, ha donat finalment el fruit de la independència andorrana, i la gent doncs, generalment està contenta i no vol, si una cosa li funciona, no vol canvis normalment.
2: La relació entre Catalunya Nord i Andorra fa 40 anys o 50 anys era molt important, ara ho és molt menys.
5: Sí, evidentment, era molt important en una època que molts estudiants anaven a estudiar a la Universitat de Perpinyà.
2: Brunoia.
5: I fins i tot molts andorrans anaven a estudiar al Liceu Charles Renouvier, a l'ara de Conflent. Després la millora de les comunicacions va fer que molts anessin cap a la part de Tolosa, inclús a Perpinyà hi havia hagut un institut d'estudis andorrans, hi havia hagut molta relació amb professors de Perpinyà, com Joan Becat, i ara tot això ha canviat i la tendència està anant més cap a la regió de Migdia Pirineus. Però suposo que a poc, ara ja, per exemple, han posat uns autobusos al govern des d'Andorra la Vella fins a Perpinyà per facilitar el trasllat d'estudiants. Caram, al Liceu Agagó, per exemple, a Jean-Lursa, a diversos establiments escolars dels Pirineus Orientals.
2: La llengua és en perill a Andorra?
4: És molt bona pregunta. La llengua, sí, la llengua catalana no està vivint una situació com la que tenia el 1950, o com havia tingut tota la vida secularment aquí. I realment, sí, estem preocupats. Estem preocupats per la llengua catalana. I alguns estem molt preocupats. Fins a tal punt que per primer cop a la història d'Andorra hem aconseguit, s'ha aconseguit, de fa poc, de fa la llei del 2000, de l'any passat, que per renovar els permisos de residència s'exigeixi que tenen un coneixement mínim del català. Aleshores, què ho fa això? Ho fa amb diversos factors. Una immigració molt forta, no li donem la culpa a la immigració, eh? No li donem. És necessària, la necessitem. Però el que passa que és que, clar, l'escolarització, aquí és l'únic país del món que té un sistema trilingüe, públic, gratuït. I clar, hi ha molta gent que són joves, que estudien, per exemple, a l'escola espanyola, i allà tot ho fan en castellà. I el mateix a l'escola francesa d'Andorra, i tot ho fan en francès. Llavors, entre ells, la llengua vehicular no és el català, és l'espanyol, és el, bueno, castellà, o el francès. I quan juguen al pati, tant un lloc com l'altre, ho fan en castellà o en francès. Quan estan a fora en l'oci, també ho fan en castellà o en francès. I jo, bueno, tots els que vivim aquí hem vist, no sé, per exemple, nois que van a l'escola, tenen 16-17 anys, van a l'escola espanyola, han nascut a Andorra, però com que sempre s'han acostumat a parlar castellà a l'escola, parlen entre ells en castellà i són andorrans, on a l'Andorra és l'única llengua oficial, és el català. L'any passat va venir un lingüista que va fer un llibre encarregat pel govern. Jo vaig anar a la presentació d'aquest llibre i ell estava, una de les coses que va dir, que, bueno, que cal preservar la multiculturalitat i tot això, però que a nivell de preservar el català, l'inconvenient més gran que veia era aquest, precisament aquesta escola pública trilingüe, que no passa a cap altre lloc del món, i a més en un país on el català està envoltat de llocs on Andorra està envoltat de llocs on el català no és l'única llengua oficial, només és Andorra. I bueno, tot això educatiu ho complica, sí, ho complica molt. No estem vivint en un moment dolç perquè anem de compres a certs llocs i no t'atenen de vegades com en català, però això passa perquè també, doncs, tot i que s'estan fent progressos, jo sóc optimista perquè s'estan fent, hem de reconèixer i estar agraïts d'aquesta llei que s'ha fet el 2025 perquè ha millorat molt les coses en molts aspectes, però no s'està complint la realitat, que la realitat és que si tu vas, o sigui, la realitat de la llei que et deia que si tu vas a una botiga t'han d'atendre obligatòriament en català si tu t'adreces a ells en català, i això no s'està complint a molts llocs. Però tot i que no s'està complint, també es veuen avanços. Per exemple, hi ha molta, com que hi ha molta gent de residents que han vingut aquí per primer cop, doncs que s'estan fent l'esforç d'estudiar català, de treure's el nivell per poder renovar el permís de residència. Això és el més positiu que veiem. Ara, quin és un dels grans problemes? Un dels grans problemes, que no l'he comentat ara, és el segon gran problema des del meu humil punt de vista, és que, clar, el govern obre quotes, aquí només pot venir a Andorra a treballar qui té un permís de residència. Si està com a turista, estarà un temps limitat i li controlen. Si no, han de marxar. Llavors, els que venen aquí, el govern obre, quan tenim més demanda de feina pels empresaris d'aquí que volen contractar més gent, és a l'estiu i a l'hivern, perquè és quan tenim més turistes. Andorra, bàsicament, viu dels turistes. Aleshores, quan hi ha una obertura de nova gent que s'ha de contractar per a l'estiu o per a l'hivern, s'obre una quota de el que en diem treballadors temporers. Per exemple, doncs 3.000, poso per exemple. I aquests 3.000 no se'ls exigeix d'entrada que parlin català, que l'hagin après a distància, via online, tot això. I on ens trobem? De cop i volta que venen 3.000 persones i moltes d'elles, la immensa majoria que treballen al sector serveis, no saben català. I per tant, la llei no es pot complir, la llei mateixa no es pot complir per aquest motiu, la llei del 2025 del català. Doncs s'hauria de trobar un mecanisme de com fer que aquesta gent que venen aquí a treballar ja davant sapiguessin un català mínim, un nivell més bàsic. Però bé, això sembla que de moment no s'està treballant en aquesta direcció, almenys pels coneixements que m'han arribat a mi, la informació que m'ha arribat a mi, però esperem que en els futurs anys sí que es treballi en aquesta direcció i això seria un gran pas endavant per millorar la situació del català.
2: El català és una proposta perquè sigui oficial a Europa, això seria una demanda dels andorrans que, si, que la llengua catalana, la llengua oficial d'Andorra, sigui també oficial a Europa?
5: Sí, perquè jo veig, viatjo molt als Pirineus Orientals, el que és tota la, la zona aquella, i em preocupa que el català és una cosa que cada vegada queda més restringida a la gent gran, a la gent d'una certa edat, i sobretot en el nivell rural, en el nivell de petites poblacions, i que això tampoc ajuda el fet de que hi ha molts, alguns ajuntaments que a les últimes eleccions municipals, inclòs Perpinyà, ha guanyat l'extrema dreta, i això tampoc contribueix a la defensa de la llengua, del català en aquest cas.
2: Bru, moltes gràcies.
5: Gràcies a vostè.
2: Miquel Àngel, moltes gràcies.
4: De res, gràcies a vosaltres també.
0: Radio Arels, acaba este any, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
2: La inestabilitat ens acompanya avui i els pròxims dies. De moment, aquesta tarda, temperatures màximes de 14 graus a la muntanya, 18 al Conflent i a l'Alt Vallespí, 21 al Rosselló i al Vallespí. L'evolució pels pròxims dies. Demà al matí, temps variable, però amb domini del sol, sobretot a la muntanya. En canvi, excepte a la muntanya, doncs cal esperar-se a xàfecs durant tot el dia. Sol més present a la muntanya, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 12 a Sallagosa, 17 a Prada, 18 a Ceret, 19 graus de màxima, demà a la tarda a Perpinyà, tot això sota la pluja. Dimecres, sol al matí i, de nou, temps inestable durant la tarda, alternància de núvols i de clarianes. De fet, és aquest temps que ens acompanyarà segurament bona part d'aquesta setmana.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
6: Soc al Casal del Conflent, a Prada, per fer memòria amb un company de fa molts anys, avui també col·lega a la ràdio. Ell és fill de Rià. Quan preparava aquesta memòria, se m'ha fet evident el que ja més o menys sabia o intuïa. L'Enric Balaguer és un home que no para, i el seu activisme l'ha posat en l'esport, en la cultura, en la política, en la defensa del tren, a més, evidentment, de la seva vida laboral i familiar. Enric Balaguer, bon dia.
7: Bon dia i benvingut.
6: Gràcies d'acceptar fer memòria.
7: Sí, això, quan comencem a ser convidat per en Berenguer Ballester per fer memòria, ja hem tingut un cert de viscut.
6: I tu no has tingut molt de viscut. Com t'expliques tu mateix aquesta activitat constant i diversa, a més?
7: Escolta, podríem anar a cercar cap a la psicologia, potser.
6: Tant?
7: Tant. Aquesta activitat no la tenen ni el meu germà ni la meva germana. Som gent molt respectable, però no tenen aquest gust de ser actius, de ser sempre present, de fer coses i tot això. Potser crec que hi ha una certa memòria inconscient de cara justament al meu avi patern, que segurament que volia fer coses. Segurament, perquè potser l'idealitzo.
6: Que no vas conèixer?
7: No l'he conegut, s'ha mort el 1951, jo el 1900 vaig néixer, el 1960.
6: Som al Casal del Conflent, a Prada. N'ets membre actiu, tu?
7: Sí, sóc membre del Consell d'Administració. Abans del Casal del Conflent hi havia el Casal de Rià, i hi ha molta gent, quan hem deixat el Casal de Rià, que s'han incorporat al Casal del Conflent.
6: Mm-hmm. Enric Balaguer, parlem de les teues famílies, per saber d'on vens, la de la mare i la del pare. La família de la teva mare venen d'Andalusia cap aquí als anys 30.
7: Això, doncs, no anirem amb els detalls, però semblaria que el meu avi va entrar abans. No es coneixien, eren del mateix poble, però no es coneixien.
6: I la meva no es coneixien amb l'àvia?
7: Allà. Es coneixien quan era allà. I es van conèixer a Quixadoda.
6: L'àvia havia vingut també, la família de l'àvia.
7: L'avi primer havia vingut amb la seva família, els seus germans, d'acord, els seus pares, i primer a Prada, després a Quixadoda, i després la família de la meva àvia, del mateix poble, però no del mateix, allà se diu un cortijo, no del mateix lloc exactament, van venir a Cuxac d'Oda i és aquí que se van conèixer i se van ajuntar. La petita història, la meva mare m'ha dit que se van casar molt, molt, molt després de ser junts.
6: Mm-hmm. I van dia van arribar a Rià?
7: A Prada. La família del,
6: de la
7: mare, meva mare
6: ve a Prada.
7: Va arribar a Prada primer, després també com treballaven els com a obrer agrícol, van anar a Tarrirac, van anar a Nefiac, van anar al Mascon de Perpinyà, a diversos llocs. Mm-hmm.
6: Pel costat del pare, l'avi d'Alacant, de, més o menys, del sud dels països
7: catalans. L'avi d'un poble que es diu, que és al nord d'Alacant, que es diu Castell de Guadalest, que és un poble molt bonic, ara un poble superturístic, de l'estil, no sé pas, o Vilafranca de Conflent o Castellnou. I ara, però abans, allà no s'hi podia viure, justament als anys 30, als anys 20, i aquesta família va emigrar fins a Catalunya. Em sembla primer a Igualada i després se van instal·lar a la Bisbal. Allà vam fundar amb els germans i els pares, els germans, doncs el meu avi, vam fundar una empresa de transport, una empresa de transport que va ser bastant pròspera, però després hi ha hagut la guerra. Bastant pròspera i se veu, perquè quan ets a la Bisbal, una de les cases, malauradament envellida ara, però més bonica, és la casa dels Balaguer.
6: La teva àvia és de la Bisbal?
7: La meva àvia, del que sé jo, és de la Bisbal, de família empordanesa, amb un petit lligam amb el Vicent Bou, el compositor de sardana.
6: Petit lligam familiar?
7: Penso que és un cosí del seu pare.
6: D'acord. El teu avi és militar, fa la guerra com a militar?
7: El meu avi, evidentment, abans de ser militar, és un obrer, és carboner, després d'aquesta empresa, i després no sé com, perquè no arribo a trobar els documents, encara no hi he treballat molt, però fa la guerra civil del costat republicà.
6: Dels bons.
7: Dels bons. I doncs treballa, és mecànic a l'aviació. No és pilot, però és mecànic i tenim he recuperat el carnet de militar de l'aviació. Doncs això no és una mentira, és una cosa segura.
6: D'acord. Doncs el teu avi, com a militar republicà, ha de fer la retirada, el 39.
7: Ha de fer la retirada. Malauradament no he gravat el meu pare quan ho explicava el que sabia, però el que sé i que intueixo és que va passar un dels últims amb l'exèrcit i crec que era un dels xòfers d'alguns oficials. Mm. I doncs va passar el febrer 39 pel Pertús.
6: Els camps també? Els camps de concentració
7: després,
6: a la platja?
7: Els camps de concentració d'Argelès. Després va tenir una autorització segurament de sortir per treballar perquè feien passar algunes proves per saber quina qualificació tenien i tot això, i va marxar dels camps una primera vegada i no va tornar a la primera vegada. Tenia un oncle que s'estava a Lauda i se va quedar un temps a Lauda. Després no ho tinc clar si va tornar als camps un dia o no.
6: El teu avi, m'has explicat, Enric Balaguer, mereixeria un llibre per explicar la seva història, perquè després als camps treballarà als boscos de Noedes i també després als treballs públics, on una explosió l'afecta greument la cara.
7: Suposo que el fet, sí, va treballar de carboner als boscos per sobre de Noeda, també a Planès, a Cerdanya, etc. Però va treballar per una empresa aquí de Prada i no sé si és perquè havia fet la guerra d'Espanya, el van posar als explosius i un dia hi ha hagut un accident, se va fer petar un explosiu a la cara i va perdre primer un ull. Després el van portar per salvar el que hi havia, l'altre ull, i semblaria que hi hagi hagut un error mèdic i que va perdre l'altre ull. Era Montpellier. I al final el van posar dins una casa per secs on feien cadires. Feies cadires, feien activitats allà. I allà se va morir.
6: Es parla de suïcidi.
7: Això,
6: i hi ha una sospita familiar que podria haver estat assassinat.
7: Oficialment, després no puc, no sé exactament el que va passar, parlem de l'any 51, oficialment s'hauria suïcidat. No fa gaire una cosineta meva va trobar alguns documents a les golfes de l'àvia, que s'ha mort fa temps, i en aquest document he trobat el certificat mèdic del metge que el va atendre a l'Hospital Saint-Éloi de Montpellier. I, de tota evidència, perquè l'he fet llegir a un metge, de tota evidència no s'ha suïcidat, perquè té dos cops de ganivets a les jugulars, tres cops a costat del cor. El metge que ho ha llegit m'ha dit sincerament: no sóc metge forense, però això és el resultat d'una baralla, d'un assassinat.
6: La cosa està aquí, doncs.
7: De moment la cosa està aquí, jo tinc projecte d'anar més lluny,
6: sí?
7: És a dir, d'anar a veure els arxius d'aquesta casa de secs. L'associació existeix encara, és una associació molt antiga i amb molta fama. Ara no sé per quins camins hi puc anar, quina autorització puc tenir en els arxius i si hi ha arxius, si s'ho ha guardat arxius.
6: Enri Balaguer, per tancar el capítol de familiar, el teu pare va néixer a la Bisbal l'any 34 i va venir aquí, el teu avi ja havia vingut per la retirada i fa venir la família el 45.
7: Això, va esperar que la Segona Guerra Mundial s'acabés i va fer venir els tres fills, és a dir, el seu germà i la seva germana i ell, que era el més petit.
6: Venen a Rià?
7: Venen a Rià directament perquè ja tenien, ja l'avi i l'àvia tenien una casa a Rià. Mm-hmm.

0: Avui faig memòria amb Enric Balaguer, som al casal del Conflent, a Prada, a l'estudi que Radio Arrels té aquí al casal. Ja sabem coses de la família. Per resumir, del costat de la mare d'Andalusia, del costat del pare, cap a Alacant i també a la Bisbal d'Empordà. Enric, tu neixes a Prada, bé, a la clínica, suposi, l'any 60, però la família s'està a Rià.
1: Sí, en pocs dies, com sempre, en pocs dies torno, la meva mare i jo tornem a Rià.
0: El que compta és on has crescut, de fet, no? On has viscut els teus primers temps. Doncs vas a escola a Rià.
1: Sí, sóc molt lligat a Rià, tens raó de posar l'èmfasi sobre això, sóc molt lligat a Rià. Vaig a l'escola maternal i al primari a Rià.
0: Com era Rià en aquell temps, anys 60? Quin record tens?
1: Jo tinc el record d'un vilatge tranquil. He viscut, hi ha llocs que no recordo, però la nostra família finalment ha viscut en tots els barris de Rià, encara que Rià és un poble que la gent creuen que és molt petit, però que és més gran que la gent s'ho pensa, i perquè sempre ha tingut per vora de 1.000 habitants o 1.200 actualment. I jo em recordo que vivia en una casa que era al barri del Pont. Davant nostre hi havia un plàtan, un arbre, i un safareig. I el plàtan enorme. El forn de pa era al costat, hi havia 7 o 8 botigues de queviures, d'alimentació, dues carnisseries, de cafès me'n recordi pas gaire, però em sembla que n'hi havia 2 o 3. És a dir, que és un poble, vaig néixer als 60, que sortia de la seva esplendor econòmica, que era els altforns, on hi havia molta activitat amb els altforns, tot el mineral del Canigú, que arribava a Rià, i Rià té aquesta configuració amb els altforns, amb una estació que és a 1 quilòmetre de Rià, que doncs és evident que no és a l'inici per viatgers. I doncs Rià és sobre aquesta dinàmica d'un poble encara industrial.
0: Perquè als anys 60 què queda dels altforns?
1: Res, és acabat, s'acaba el 54. Però la memòria i la vida és encara bastant presenta, evidentment. I jo recordo d'això, d'aquesta dinàmica dels comerços i això d'aquest ambient. Després vaig creixent, vaig més analitzar tot això.
0: El pare treballa de què?
1: El meu pare és pintor d'edificis,
0: de parets.
1: Sí.
0: I la mare a casa?
1: I la mare a casa, però treballant molt, amb tres fills. Amb tres fills i fent també totes les tasques administratives de la petita empresa, perquè el meu pare era el seu compte.
0: D'acord.
1: Ja quan vaig néixer, em sembla que se va posar al seu compte una mica abans del meu naixement.
0: En el teu record, el català és present a Rià, als carrers i a casa teva?
1: Escolta, tu ho he dit quan hem preparat aquesta entrevista, sé que fas sempre aquesta pregunta, em sembla que sí que era molt present.
0: Et sembla?
1: Em sembla, és que no tinc record concret, em sembla que l'única cosa que puc assegurar és que no em recordo de no pas entendre una paraula en català.
0: És a dir, perquè el català era present a casa?
1: Perquè el català segurament era present a casa, no gaire, perquè la meva mare parlava francès, va aprendre després el català per contacte i tot això, ara parla el català perfectament. El meu pare amb la meva mare parlava en francès i nosaltres parlàvem en francès, però suposo que, per exemple, el meu pare al carrer amb la gent que es trobava parlava català. No res, i que la gent al carrer parlava català.
0: Ho suposes, això?
1: Ho suposo, no tinc...
0: No tens un record directe?
1: No tinc un record directe, però te dic, per mi el català ha estat sempre present. I jo el català no l'he parlat de petit. He començat a parlar català adult, 18, 20 anys, una cosa així, quan m'he donat compte que realment era la meva llengua i finalment crec que he arribat a un nivell correcte de català quan vinc de bastant lluny. És que no parlava català abans.
0: Mm-hmm. Hi ha un personatge de Rià que recordis? Una persona que t'hagi marcat en el teu Rià dels anys 60 o 70?
1: potser n'hi ha moltes al Batlle, que era el Batlle, i per què només era el Batlle? Després hi havia un intel·lectual arrià, que és en Jean Vialet, que havia escrit un llibre al 65 sobre arrià, i després coses que són bastant divertides. Arrià hi havia sobrenoms, hi havia dos grans caps d'estat. Hi havia un que tenia per sobrenom el Negus i l'altre de Gaulle. Ah. Degut a la seva... El Negus perquè era bastant negre i en de Gaulle perquè era una persona molt alta. No sé, evidentment, jo diria les mestresses d'escola, aquesta gent que tenim a prop.
0: El municipi Rià-Sirac, de fet, són dos vilatges.
1: Són dos vilatges. Això sempre...
0: En els anys 60 hi havia... Això, tensió entre un i l'altre?
1: Això sempre insisteixo molt, és que no tinc res contra la gent de Sirac, és que, però sí que hi havia tensió i més aviat, als anys 60, més aviat una mica d'ironia dels uns cap als altres. Però la gent de Sirac a l'època, ara potser ha canviat una mica, se senten pas de Rià i la gent de Rià se senten pas de

0: c'est une belle sonnerie.
1: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
2: Som al casal del Conflent. Faig memòria amb la Rica Balaguer. Va néixer l'any 60, bé, a la Clínica de Prada, però la família s'està a Rià, ja hem parlat de Rià, escola a Rià, col·legi a Prada, Liceu Animes?
3: Liceu Anima, col·legi a Prada, farem un parèntesi, perquè he tingut un professor que es diu Ramon Gual, i és ell que m'ha donat la consciència de la meva catalanitat. La meva catalanitat era i era, però consciència de la meva catalanitat i del país és en Ramon Gual que m'ho ha donat i el vull agrair públicament. També me'n vaig donar compte en aquest moment que la història que m'havien explicat a l'escola no tenia coherència amb el meu territori. És que com se pot explicar Sant Miquel de Cuixà, Sant Martí del Canigó i Guifré el Pilós, que se'n parlava poc a l'època, i Guifré si no tens coneixements de la història de Catalunya, amb referència com Joana d'Arc, Sant Lluís, Lluís XI i tot això, i nos ancestres de Gaulois, no pots tenir aquestes referències. I és aquest moment que em vaig donar compte de l'incoherència del que m'havien ensenyat a l'escola i que de la realitat i de la història del territori.
2: I això et porta a fer un esforç per recuperar la llengua o per parlar català?
3: Sí, de mica en mica, sí.
2: És aquí, eh?
3: Sí, de mica en mica.
2: Bon, comentarem després tota la teva militància política a nivell catalanista. Per què vas a Nimes, al Liceu de Nimes?
3: Vaig a Nimes perquè vull fer estudi dins la construcció i era un liceu a reclutament acadèmic i tota la gent que feien estudi de construcció. Si vols, hi havia estudis que es deien curts, que es feia a Vilallonga del Mons, al liceu o col·legi a la Granja, i d'altres, quan passava, volies anar fins a l'equivalent del batxillerat, anaves a Nimes. Doncs a 15 anys, 16 anys, he anat com interna a Nimes. Uh-huh. A Nimes era pas, hi havia pas les condicions que teníem avui. Era un dormitori de 80 nois, i és aquest moment que vaig començar a ser radiofil. És a dir, que dins del meu llit tenia un petit transistor de dimensió d'un paquet de cigarret i dins del meu llit posava auriculars i escoltava la ràdio. I vaig conèixer així, me vaig apassionar per un senyor que es diu Jean-Louis Fourquier, que feia una emissió de cançó francesa al vespre, i és el meu primer contacte de realment radiofil. Vaig estimar la ràdio aquí.
2: Abans de treballar a Ràdio Arrels, vas fer ràdio lliure, per això ho comentarem després, als anys 80. Tornant a Nimes, allà trobes un grup de catalans?
3: Sí, doncs hi havia nois d'una mica de tots els llocs dels països de Catalunya Nord, Belna, de Pià, de Baixàs. Tenia la particularitat de fer una mica de

0: pas de club però de grup, és que la gent ens consideràvem com diferents. Vosaltres els catalans, i me recordo d'una anècdota amb tota humilitat d'un company que els diu: escolteu, som catalans, però francament no hi podem res si som els millors. Francament no hi podem res. I aquests catalans, amb alguns de Béziers, se trobaven dins l'equip de rugbi acadèmic, a la qual faig part, i francament cada any teníem bons resultats. No gràcies a jo, que era a la banqueta sovint, quan hi havia banquetes, però gràcies als companys que després han estat jugats dins gran equips de rugbi, com Biau, ho sap, tot això.
1: Bé, tornant als teus estudis, els acabes i et poses a treballar com a manobre?
0: Després de deixar l'escola d'arquitectura, me'n vaig a treballar com a manobre a Font Romeu, crec que és primer a Bolquera o a Font Romeu, no em recordo exactament, perquè ja havia fet la pràctica durant els meus estudis de construcció en aquesta empresa. I doncs vaig allà alguns temps, he participat com a pràctica, he participat a la construcció dels HLM del Baix Berbenet a Perpinyà, però després els HLM a Font Romeu, i de la casa que es diu ara la Pradella, que a l'inici era una casa de familiar de la Societat Marsellesa de Crèdit a Bolquera.
1: En aquell moment, doncs, t'encares cap a la construcció, vols fer de pairer o cap d'obres, el que sigui?
0: Cap d'obres.
1: Cap d'obres, sí.
0: Sí, sí, insisteixo, perquè pairer, francament, sí. No amb els dits soc pas genial, amb les mans, però per dirigir, traçar, llegir un plànol, sí que era el meu.
1: I no ho faràs finalment, això?
0: I no ho faré finalment per l'atzar de la vida, perquè hi tornarem, perquè vaig fer el servei militar, doncs això em va tallar, i quan vaig tornar del servei militar vaig trobar una formació a la Cambra de Comerç de Perpinyà que finalment m'agradava molt, i vaig fer de venedor tècnic de cuines i de banys.
1: I acabaràs muntant una empresa d'instal·lació, sí, de cuines a Rià.
0: Que a Rià i a Prada, que va durar uns 15 anys, amb alts i baixos, i al final baixos, perquè francament el sistema bancari francès és una mica dur, i doncs m'he retrobat, fins i tot he perdut la casa que havia comprat a Rià, i m'he retrobat acabant aquesta feina que era apassionant. No ho sembla que sigui apassionant, perquè és apassionant perquè vas a casa de la gent. La cuina és el cor de la casa. Parles sovint amb la dona sobre alguns punts molt tècnics i pràctics. Després doncs, hi ha un costat decoratiu i segueix el costat molt tècnic, perquè evidentment no et pot fer n'importa què, hi ha alguns imperatius tècnics que cal seguir. I és apassionant perquè tens, quan se passa bé, i se passa bé el 98% dels casos, encara l'altre dia al mercat hi ha una dona que m'ha encontrat i m'ha dit: oh, tinc encara compliments sobre la meva cuina. I he dit: escolteu, és que la vostra cuina té 35 anys ara. Jo he parat fa 20 anys. I sí, sí, però encara la gent em diu que és molt bé. I això fa ple, francament, quan algú te diu això, fa ple. Però tens aquest contacte amb la gent que sembla, perquè és llarg, en tot cas a l'època és llarg, entre el moment on comença a tenir el projecte i el moment on la cuina és acabada, tens dura 3 mesos de relació amb el client.
1: Tenies bàsicament clients al Conflent, suposi.
0: Ostres,
1: fora del
0: sí,
1: també.
0: Sí i no, perquè m'agradava desplaçar-me, i he tingut Conflent evidentment a Cerdanya, he tingut Conflent a Andorra, he tingut Conflent a Banyuls de la Marenda, a Perpinyà, a tot arreu, i cap als anys 2000, una mica abans, he instal·lat una botiga a Puigcerdà per justament treballar sobre la Cerdanya.
1: I el finançament de l'empresa i l'actitud dels bancs fa que no sigui més viable a la fi?
0: Els bancs i l'Estat, quan tens una baixa d'activitat, és molt dur de mantenir-ho si no tens tresoreria d'avança, que era pas el meu cas. Sí. I doncs és molt dur, i al més t'ha dit que el banc no, no els hi faré publicitat, però no s'han mostrat realment, no ajuden, com diuen. Sempre dic que els banquers, ara més que mai, he dit, no esteu aquí per m'ajudar, com dieu, sinó per me vendre un crèdit o una cosa així. Me veneu un servei i jo sóc el comprador del vostre servei. Però el banc que diu t'ajuda, abans de t'ajudar a tu, t'ajuda a ell.

0: Enric Balaguer, hem de parlar d'esport, perquè també, a part de la cultura, a part dels trens, a part de la política, a part del teu catalanisme, tot això són activitats que dus a terme. Hi ha també un aspecte que també ets molt actiu en l'esport, i per tu l'esport comença als 15 anys amb el ciclisme.
1: Començo una mica abans. Sempre de jove sempre he estat apassionat d'esport. Comenci com molts nois d'aquí a jugar al rugbi, i després el meu pare, molt fan de ciclisme, i doncs acabo fent bicicleta de manera natural. Primer sempre la bicicleta, tinc records de bicicleta de molt petit, de 4 o 5 anys, amb una bicicleta vermella, després una blava, i el meu pare sempre ha costat. I justament faig una parèntesi, tinc una família excel·lent. És que tenim, som tres germans, el meu pare s'ha mort ara, i una mare, però realment tenim una família, el nucli és fort, i tinc una sort immensa. Mm-hmm.
0: El teu pare fa ciclisme amb tu?
1: El meu pare fa ciclisme amb mi, fa poca competició, ha estat una mica frustrat dins la seva joventut, fa competició de veterans, i els millors records que tinc és de fer competició amb ell. Hi havia una carrera que s'ha fet 2 o 3 anys seguits, em sembla que era Canet, on era... hi havia dins la mateixa competició contra el Riotge un jove i un veterà, i doncs em sembla que l'he fet 2 cops amb el meu pare, i és un record fantàstic de fer aquesta cursa amb el meu pare. Evidentment jugar-hi en plena forma,
0: en plena forma, evidentment. A la teva primera cursa la guanyes.
1: Això ha estat una sorpresa. Era una cursa de no licenciat encara, de joves que no tenien el carnet, doncs de 15 anys, i és una cursa que es fa aquí a Prada, una cursa bastant curta, perquè devia fer uns 30 quilòmetres només.
0: Curta, 30 quilòmetres?
1: Sí. I doncs, sí, sí. I doncs finalment la guanyo. La guanyo una mica per atzar, i encara una vegada gràcies al meu pare. Hi havia una petita pujada, que és la pujada del Firal a Prada, no gran, ara la veia bastant grossa a l'època, és grossa quan la fas 30 vegades, i el meu pare me crida des de la vora a l'última volta, me crida, posa el gran plat. Jo poso el gran plat a la bicicleta i m'escapo tot sol cap a l'arribada i guanyo. I doncs, bé.
0: No ho hauries fet, tu?
1: No, perquè era jovenet, no ho havia pensat, i jo, es diu, jo des de l'inici d'aquesta cursa me'n tenia davant, i com se diu en francès, jo moliner, i doncs el meu pare ho ha vist, segurament que s'ha dit però que fot, i l'he posat, i... He fet una mica més escapat i he guanyat.
0: Bon.
1: I doncs bé, ha estat una bona...
0: N'has guanyat d'altres, de curses?
1: Justament no. Ah. Després he fet 4 temporades o 5 com amb carnet de competició. He estat bo els primers temps, bastant bé com a cadet, i després ha anat baixant, fuixant. Això segurament degut el fet que tenia condicions d'entrenament dolentes, perquè anava a Nimes, tenia una bicicleta a Nimes i una bicicleta aquí, que no era, els reglatges no eren exactament els mateixos, no és la mateixa bicicleta, hi ha els viatges, venia aquí al cap de setmana per fer la competició, i l'altra cosa que s'ha descobert més tard és que el meu cor ha crescut, la meva gàbia toràcica no, tinc 2 costelles una mica a l'interior, i el meu cor treballava gros, treballava una mica malament.
0: D'acord.
1: I feia complicat, m'estrofegava.
0: Van recomanar deixar el ciclisme?
1: En tot cas, la competició. En tot cas, era molt frustrant, perquè ho deixava al final de la temporada. Mm-hmm. Però a l'inici de la temporada, quan veia els companys en competició, m'ha donat de vegada gana de tornar a començar. Doncs feia 2 mesos d'entrenament, i començava algunes competicions, algunes curses, i era molt frustrant perquè en lloc de ser davant era darrere i és molt frustrant. És que me recordi d'una arribada on despenjava la banderola quan vaig arribar.
0: Insuportable.
1: És insuportable.
0: Enric Balaguer, per completar el capítol de la teva història esportiva, has dit que havia jugat al Rubia 15, però després has estat una veu pública del Rubia 13. El 2006 els Dragons catalans juguen la Superliga i tu ets la veu catalana a l'estadi Gilbert Brutus.
1: Sí, és una mica l'atzar. Primer, sempre havia estat una mica comentarista. Una mica comentarista a prop dels micros i tot això. Doncs la història, l'anècdota, és que el Llibert López dels Dracs Catalans em veu veure la Generalitat, em demana d'ajudar, jo li dic ok, ajudem, i amb el meu director hem d'acord a condició que hi hagi presència de la llengua catalana a l'estadi. Al cap de dos partits o un partit no hi ha ningú i el Llibert m'ha dit, escolta, ho has de fer tu, te donem un micro. I doncs l'he fet i des d'aquest moment soc encara la veu catalana, com dius tu, de Gilbert Brutus.
0: Un moment important de la història dels Dracs deu ser el maig del 2019. 26.241 persones assisteixen al maig entre els Dracs catalans i els Wigan al Camp Nou.
1: Sí,
0: és un moment important?
1: És un gran record. És un gran record, perquè record i honor. Perquè després m'he pensat, és que quants locutors han tingut l'honor de parlar en aquest camp? Pocs, molt pocs. Molt pocs, perquè els speakers del Barça són els speakers del Barça, no hi ha milers. Després em sembla que el company Pere Manzanares ha tingut l'honor de fer de speaker al top 14, a la final del top 14, i després jo penso que som menys de 10, amb 5 o 6 anys o 10 anys, haver tingut l'honor de parlar en aquest micro, i és bastant impressionant, encara que quan fas la teva feina et concentres i no deixes pas a l'emoció.
0: Ràdio Arrels domina aquest sector dels speakers, els camps.
1: Sí.
0: Dels esports.
1: Sí, sí.
0: Amb tu i amb Pere Manzanares.

0: Avui faig memòria amb Enric Balaguer, som al Casal del Conflent, a Prada. Ja hem parlat d'un munt de coses, en queden encara un munt d'altres, com per exemple totes les teves intervencions als anys 80 a nivell cultural, com per exemple tu tens doncs, 20-25 anys, participes a una ràdio lliure d'aquell moment, Ràdio Gran Ter.
1: Sí, però cal començar per... Jo era ja al servei militar a València, al departament de la Drôme, i sentia una ràdio que se deia Ràdio de la Medusa, perquè com a la mateixa època del Liceu, al servei militar, tenia el meu transistor i m'escoltava la ràdio. I és 1982, l'inici de les ràdios lliures, i sento una ràdio que es diu Ràdio de la Medusa, i bastant, un programa bastant interessant. Doncs vaig a veure aquesta gent, els dic que m'interesso a la ràdio, que el que fan és molt bo, que era veritat, i doncs aquesta gent em diu, escolta, fes un programa. Doncs me llenço a fer un programa. Me llenço a fer un programa que funcionava bé.
0: A base de música?
1: A base de cançó francesa, que es deia La chanson dans l'œuf, i bé, era divertit perquè de vegades quan entrava a la caserna hi havia gent que m'havien escoltat, fins i tot oficials, em deia jo vos he écouté hier, merci monsieur le capitaine. Doncs bé, era bastant...
0: Doncs quan acaba el servei militar, continues amb aquest interès.
1: Això, continuo aquest interès, torno al Conflent, allà hi ha una ràdio que es diu Radio Cadí, que és una ràdio que es troba a Bernet, dins un casot sobre el camí de Fiols, més o menys, i també vinc, els dic, escolta, he fet ràdio fins ara i m'agradaria continuar. I doncs aquí faig un programa que es diu La vie qui chante, que és també un programa de cançó francesa, perquè la cançó francesa és una cosa molt important, molt important. Crec que parlem de la nova cançó catalana, però la mare de la nova cançó catalana és la cançó d'autor francesa, segur. I doncs faig aquesta emissió amb els meus coneixements. Després en faig una altra amb un company que es diu Jean-Pierre, amb pseudònim Max. Fem una emissió que es diu Folie de douceur, que és una emissió d'humor. Fèiem nosaltres els sketchs, valien el que valien, però feien riure alguna gent i com a mínim ens feia riure a nosaltres. Doncs això anava bé. I després un altre programa lligat a l'esport, això, perdó, perquè vaig una mica ràpid, quan hem baixat després a Prada, amb una ràdio que has esmentat que es deia Radio Grand Air, i faig programes, a més d'aquests dos, faig un programa d'esport del diumenge. Era fabulós, encara que els altres era també molt interessant. Era fabulós perquè era un programa on anaven a cercar els resultats. A l'època hi havia pas aquesta ràdio pública francesa encara a Perpinyà, i tenia un equip de 4 o 5 persones que a partir de les 5, de 4 i mitja de la tarda, trucaven tots els clubs del departament, que hi havia pas mòbils, trucaven als cafès, trucaven al veí per saber els resultats, i eren molts primers a donar els resultats. L'altra emissió també d'humor, i per parlar més genèricament de Radio Grand Air, hem tingut una ràdio de molta qualitat, perquè la gent ho feia amb passió. Hi havia especialista de jazz, hi havia Michel Llubes, que coneixeu segurament, que feia missions culturals molt interessants, especialista de clàssic. També hem girat cap a coses més populars. Tenim un animador, Rodrigo Hernández, que ha acabat animador a Fun Radio. Una altra noia, Brigitte, que ha acabat a Radio France. Finalment una bona formació.
0: Tot això es feia de manera voluntària, benèvola?
1: Sí, hi havia...
0: No éreu professionals?
1: No, hi havia només una persona pagada que justament ha fotut en l'aire la ràdio, però és igual.
0: Anys 80 també participes al bar espectacle, l'Eclendei, és ara ja?
1: És a Rià. És una mica després, quan s'enfonsa la ràdio, decidim amb companys de fer un projecte que ha estat frustrat, que no ha funcionat, és a dir, el Clendoi, que és un bar espectacle, i a dalt del Clendoi normalment hi havia una ràdio que, no, que mai ha funcionat. I doncs el Clendoi hem rebut molta gent. Crec que hem rebut tothom de Catalunya Nord que feia cançó, gent d'altres llocs. Hi havia durant 3 o 4 temporades un espectacle cada 15 dies. Ens va apadrinar la cantant francesa Nicole Rieu i bé, vam fer espectacles durant molts anys. I
0: amb en Joan Pau Giné es crea la fórmula de l'ullada espectacle?
1: Sí. Joan Pau, sí, perquè després he vist que d'altres llocs del departament de Catalunya Nord hi havia ullada espectacle.
0: Sant Joan Pla de Cors?
1: Jo recordo que em sembla que la primera fou la nostra. I en Joan Pau Giné és el bonic record que tinc d'espectacle allà. Sepas, és que no sé, ja no el coneixia com vosaltres potser del club dels catalans de la Plana. Jo no el coneixia, només coneixia el seu disc. Com sempre, abans l'espectacle o després fèiem un sopar. I he tingut un record d'aquest sopar, tinc encara un record d'aquest sopar amb una persona fantàstica, d'una amabilitat, d'una sinceritat.
0: Tu faries després una cosa similar? Vas organitzar un concert amb en Jaquet, el Masarico, el Pere Figueres, el Narac, el Levian,
1: sí, justament,
0: amb Nins de la Barçola?
1: Quan ja s'havia mort Joan Pau, he volgut retre aquest homatge en record amb Joan Pau Giné. Joan Pau Giné ja havia vingut a Rià, ja havia vingut amb a la sala de festes, abans que l'hem convidat al Clendoi, i donc hem fet aquest espectacle. Aquest espectacle, he tingut l'honor de... Era fantàstic, perquè són grans artistes, en Pere Figueres, Gerard Jaquet, sembla que hi havia Gerard Melú a la guitarra, Matías Masarico, Joan Pere i els Nins de la Bressola, que han cantat Giné, em sembla que havien fet una ullada també, un ullada d'espectacle, i ha estat un gran record. Me recordo, vull pas faltar d'humilitat, però em recordo dues coses amb Joan Pau. Primer, quan va venir a Rià, que li vaig dir, a Rià, vull dir al Clendoi, li vaig dir: Joan Pau, hi ha algú que vol cantar la cançó Bages i doncs tu l'acompanyaràs. I aquesta persona va ser jo.
0: Et vas atrevir a cantar el Bages davant d'en Joan Pau Giné,
1: acompanyat
0: per ell.
1: Per en Joan Pau Giné.
0: Em va sortir bé?
1: I va sortir bé, ell tenia mitja llàgrimes als ulls, molt emocionat. I després, quan vam fer l'homenatge, me vaig entrevir encara més. És a dir, que vaig fer una lletra especial d'homenatge que no he retrobat mai, i vaig fer aquest homenatge i vaig cantar una lletra acompanyat per en Melú, Gerard Jaquet i Matías Masarico.
0: Quin luxe.
1: Un luxe. Que no sóc cantant, no canto bé.

0: Jean-Marie Marier amb una cançó amb lletra de Ric Balaguer. En va fer diverses, que va cantar sobretot aquest cantant de l'illa Maurice. Abans hem escoltat, també perquè ell ho ha volgut, les corandes d'exili a la veu de Sílvia Pérez Cruz, la Takati Takité de Bobby Lapuente, la Colina o Coralina de Jean-Marie Caradec i el Chan Chan amb Compay Segundo. Aquesta és la primera part de la memòria que he fet amb Enric Balaguer, fill de Rià, al Casal del Conflent, a Prada. A la segona part continuarem parlant d'altres aspectes de la seva múltiple activitat. Si ja hem parlat d'esports, és la veu catalana de l'estadi Gilbert Brutus i de ràdio. Va començar amb les ràdios lliures al Conflent, als anys 80. Ens queda encara la vessant política. Militant d'Unitat Catalana i de Convergència Democràtica, s'ha presentat a municipals, cantonals i europees. Parlarem també de la seva història accidentada a la casa de la Generalitat de Perpinyà, en va ser el primer empleat, i de l'associació Trenentet, que defensa la línia Vilafranca-Perpinyà. Ell n'és el president. La segona part de la memòria amb Enric Balaguer la podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.
5: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
5: De Ràdio Arrels.
6: El comissari agafà una cigarreta. En aquells anys es podia encara fumar en les administracions. Cada vegada que ho feia durant un interrogatori, pensava que era com un tic professional. Ho pensava, però ho feia, malgrat que dins la realitat de la seva vida de cada dia, quasi no fumava. Un altre tic. No oferir una a la persona de davant seu. I també després el tinent. Així s'anomenaven ara els antics inspectors. Els dos refusaren. Ell, tranquil·lament, encengué la seva. I, com sempre, tossí tres vegades. Això era també com un tic, o més aviat una tradició, a tal punt que quan encenia una cigarreta i, si no tossia tres vegades, els col·laboradors que coneixien el comissari pensaven que quelcom no era normal. Em perdonarà d'haver posat tant de temps a rebre'l, però he volgut prendre la seva nova declaració jo mateix. Astúries, el tinent, no s'estranyà del to cortès del comissari. Era conegut a la seva cortesia amb tothom. Però sí que el sorprengué el «he volgut prendre la seva nova declaració jo mateix». Això podia deixar pensar que no tenia confiança en els seus subordinats. En realitat era el contrari. L'esperit d'equip era l'essencial dins la manera de treballar del comissari Pertús. De Jep Gusí, a la pensió els signes eren negres. Publicat a l'editorial Trabucaire.
5: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
5: De Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. A Burquera, 93.1.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
8: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
9: Qui perd la llengua, perd la identitat. Els jugadors d'Escrabble ho saben. El joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis i totes les formes de verbs, fins i tot conjugats. Més, s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una inicial en majúscula i que designen una persona famosa, un lloc destacat com una vila o un país, o una marca comercial. Espieu si és estrany, podreu pas jugar Sílvia ni Brígida, perquè no són al diccionari. Me s'acceptaran Sara, Rosa i Maria. És perquè són pas fora que noms de dones. Sara és el nom d'un pastís, un pastís cobert d'ametlles ratllades que un pastisser va inventar en honor a la Sara Bernard, l'actriu francesa. Rosa, evidentment, és el nom d'una flor. I Maria, figureu-vos, és una marca que ha entrat al diccionari, la marca de les galetes Maria. Aquestes galetes que se mengen per espertinar amb un beire de llet. Sara, Rosa i Maria són al diccionari.
8: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
7: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
3: Radio Arrels. Són les 8 del vespre.
2: Escolteu
5: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
1: La inestabilitat ens acompanya avui i els pròxims dies. De moment, aquesta tarda, temperatures màximes de 14 graus a la muntanya, 18 al Conflent i a l'Alt Vallespí, 21 al Rosselló i al Vallespí. L'evolució pels pròxims dies. Demà al matí, temps variable, però amb domini del sol, sobretot a la muntanya. En canvi, excepte a la muntanya, doncs cal esperar-se a xàfecs durant tot el dia. Sol més present a la muntanya, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 12 a Sallagosa, 17 a Prada, 18 a Ceret, 19 graus de màxima, demà a la tarda a Perpinyà, tot això sota la pluja. Dimecres, sol al matí i, de nou, temps inestable durant la tarda, alternància de núvols i de clarianes. De fet, és aquest temps que ens acompanyarà segurament bona part d'aquesta setmana.
2: Escolteu Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
3: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: L'hora 100% en català.
2: A Radio Arrels.

El corrent d'un riu avança, és una força bruta que mai no descansa. Un àngel exterminador, un foll devorador amb una immensa panxa. No cal que hi busqueu refugi, no hi ha escapatòria perquè a tots alcança. És un moviment orgànic, crit transoceànic que per tots s'escampa. Des del gel de l'Àrtic fins als plans de la Pampa.

me quedo, porque me voy. Adiós, adiós.

com el silenci de la nit dels hotels, la teva veu callada. Els teus ulls són profuns com el badall de l'aigua d'aquest mar tan brut que ens uneix i ens separa, com el silenci de la nit dels hotels. La teva veu callada enllà del teu mirall,

Una llegenda avantguardista en el temps, incestuosa, deixeble del passat, honesta, paraula feta, còncava i cega, una obsessió a la penombra, no impertinent, tan sols filla de l'honestetat, difícil d'entendre, aritmèticament perfecta, solitud. Aquí teniu l'esperit,

el salit camina. Nostres ulls, avi,

0: Sé que estaré millor demà.
1: Pròxima estació.
2: Sé prou bé que puges a Verdaguer. I és que jo des de joanic que no sé com posar-m'hi. I faig veure que no t'he estat guardant seient.

0: Ràdio Arrels.
1: A Illa, 95.
2: Era més bonic el meu país, bufades glaçades i estius estufats. Flaire de poma a casa dels avis, sopa xarrupada i fricot cremat. Menys i calles, sempre ens deia l'àvia,

res a veure. Potser és l'edat qui em fa creure que tot s'acaba morint. Potser caldrien a més a poc.

d'il·lusionar, poder entregar-me un altre cop amb un germà fent el pessebre. Tornar a sentir el cant dels pardals, poder trencar el glaç dels bassals.

0: maldat qui em fa creure que tot s'acaba avui.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda,
2: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.